0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

i en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari al 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Kampen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Kampen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt. Quan el 2013 vam escoltar aquest disco, que es deia Motke, ella és Carice Fozzo, i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar... va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

0: Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.
1: People will it take to survive? Behind my eyelids.

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el inefable Fabrizio D'André.

El gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos, Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve, passeu el millor possible aquesta setmana.

Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Tancant el mes de maig i pràcticament coincidint amb el centenari de Miles Davis, ens deixava el gran colós del saxo tenor, Sonny Rollins, una figura capdalt del jazz, un dels darrers supervivents de l'edat d'or del bebop i un totterreny vinculant sempre la tradició i la modernitat. Rollins viurà en el gran podi dels saxofonistes eterns i més influents. Rollins, Coltrane, Coleman Hopkins, Dexter Gordon, Wayne Shorter i aquella llista sagrada de la gran música clàssica afroamericana del segle XX i del que vindria. Avui, solemnament, oferim un colossal Rollins. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 903, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb un sistema biosca, que és un homenatge al gran Sonny Rollins, i l'hem titulat, com ha de ser, aquest colossal Rollins.
1: Sistema biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

doncs avui, com toca i tal com s'ha de fer, cal rendir tribut a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, com hem dit, doncs el mes de

0: la seva extensa discografia.
1: Deixa'm dir que sempre fem una promo del programa i busquem una imatge que vagi, que sigui ad hoc al convidat, en aquest cas a Sonny Rollins, i hem triat una imatge, penso que és molt icònica, perquè és ell tocant amb un pont. Això és una història, Àngel, que és, sí, és molt xula.
0: El Sonny Rollins, que estava evidentment a l'elit de la música del bebop en aquella època, va haver-hi una època que va desaparèixer de la circulació, i ell anava a tocar totes les nits en un dels ponts damunt del Hudson, del riu, a Nova York, i com si fos el típic músic de carrer demanant diners, però ho feia perquè li agradava la sonoritat que tenia aquella part, i es va aparentment retirar de la música, cosa que no era certa. Hi ha tota una mitologia al voltant d'això, fins i tot hi ha un LP d'ell que es diu On the Bridge, i la fotografia és extraordinària, perquè està ell amb una actitud molt habitual amb ell, que és agafar el saxo tenor apuntant cap amunt. Això es nota bastant en els seus discos. Hi ha moments que el so, i avui ho notarem, se'n va del micro, i és que ell constantment feia anar el saxo com si fos un ventilador, allò, pujant i baixant. I bé, doncs aquestes són unes imatges molt allò mítiques del cas Sonny Rollins.
1: Això ho podem comprovar ara mateix en el primer track que escoltarem del 1956 del disc Saxophone Colossus, el tema Stroke Road.
0: Doncs sí, aquest tema és, en aquest disc el tema més conegut era el Calypso Saint Thomas, que avui no el posarem perquè l'hem posat diverses vegades aquí. I aquí està ell tocant el saxo tenor, evidentment el Duke Watkins, el contrabaix, el Tommy Flanagan al piano i el Mac Rhodes a la bateria. Cal dir que el Mac Rhodes, mític en el terreny de la bateria del jazz, sempre va estar en aquesta època, especialment al costat de Sonny Rollins, un jovenet Mac Rhodes, i és una altra dels que van quedar també de l'última fornada. I Sonny Rollins tanca, en certa manera, un capítol i una generació.

0: Doncs aquí tenim la música de fons de Miles Davis amb el seu Beard of the Cool, i justament aquí es va produir aquesta mena de curiositat, i és que l'altre dia van fer un homenatge a Miles Davis perquè hauria arribat als 100 anys, cosa que no va ser així, i acte seguit doncs es deixava a Sonny Rollins, que és el protagonista del programa d'avui. Hem escoltat aquest dos temes, el tema del saxofon Colossus de l'any 56, i ara continuem a l'any 1956.
1: Sí, perquè ens anem cap al seu àlbum Plus Four. Mira, parlant dels músics que hi toquen, repetim amb el, gran Mats Roach a la bateria, Richie Powell al piano, però sobretot aquí és un disc que diríem, podríem dir que el que el van fer, no sé si a mitges, però hi ha molta col·laboració entre Sonny Rollins amb el gran Clifford Brown a la trompeta. Anem a escoltar un, clàssic de, del jazz, un, tema preciós que es diu Penthouse, molt conegut, molt tocat, i que entra com, res. És aigua de Sonny Rollins.

0: Doncs continuem amb l'obra de Sonny Rollins, condensada avui en 8 temes. Imagineu-vos quina obra es pot concentrar en 8 temes, però intentarem fer el possible per donar una perspectiva. Hem escoltat un tema pertanyent a Saxofon Colossus, un altre al Chris Ford, i ara entrarem en el Wait Out West de l'any 57, un any després. I, clar, aquest disc, que la portada va vestit de pistoler
1: de l'Oest,
0: és una broma que fa, perquè es refereix a que és un disc gravat a la costa oest i està gravat justament amb el Shelly Manne a la bateria, clàssic, un clàssic de lo que en diem l'escena del West Coast, i el Ray Brown, que és un altre, i per tot llavors fa un joc de paraules que evidentment allò no és el salvatge oest, sinó que senzillament és la costa oest, on hi havia tota una escena jazzística que va de ser tocat aquí al programa, i per tant, bromes a part que va fer ell, perquè realment és desconcertant la portada del disc, realment això és la costa oest i el so de jazz de la costa oest. I el tema es diu Come Gone, és del 57, i tenim en format trio, molt elemental. Això és una cosa que va practicar més endavant també amb altres formacions, era a dir, suprimir el piano i tenim el saxo que omplia lo suficient com per no necessitar res més, i tenia un contrabaix i un bateria. La rítmica clàssica de la West Coast, que és el Ray Brown i el Shelly Manne.

0: Doncs aquí estem amb aquest sistema biosc especial d'avui, perquè tenim en Sonny Rollins per aquí remenant el saxo tenor. Tenim molta gent que ens segueix i que ens escolta. I, entre d'altres, l'amic Sergi Fagen, que li diem nosaltres,
1: sí, sí,
0: que recorda que demà passat farà 50 anys del concert dels Rollins a... Crec que va ser la Monumental.
1: La Monumental.
0: La Monumental. Nosaltres no hi vam ser-hi, però, Sergi, gràcies per l'acotació, perquè el Sound és un programa que viu i escolta molt la música.
1: No, i a més, parlant de Rolling Stones, l'altre dia va aparèixer una notícia que és com una metàfora de que es tanca el cercle de la història de la música pop en el sentit, diguem, de mainstream. És a dir, el nou disc de Rolling Stones tindrà un tema que el baixista és en Paul McCartney.
0: Hey.
1: És a dir, que evidentment mai va haver-hi mal rotllo entre Stones i Beatles, no, ni molt menys. Això s'ho va inventar la premsa, allò de que els agrada jugar ara amb els Beatles, els Stones, en Hendrix, en Clapton, Oasis, Blur, no? I en aquella època, doncs, semblava que fos impossible. I l'altre dia, el Paul McCartney, que entre altres coses no és que el coneguem, però se'l veu molt bon tio, va dir que li havia fet molta il·lusió i molta por al mateix temps ser el baixista dels Rolling Stones. Jo crec que això és una manera de tancar tot un cercle que arrenca als anys 60.
0: Cadascú es creu el que es vol i el que vol escoltar. Seguim al 1957, Àngel, anem cap a l'LP Tenor Madness, i aquí, bueno, només amb el títol de la cançó, és fantàstic.
1: El títol es diu The Most Beautiful Girl in the World, o sigui, la noia més meravellosa del món. Però el Tenor Madness, el tema estrella, és un que porta per títol Tenor Madness, que no l'hem posat avui perquè és molt llarg, i és que és una batalla, el que això es feia bastant en aquelles èpoques, batalla entre dos colossos. És a dir, John Coltrane i Sonny Rollins es contesten amb un solo interminable, amb una, el que és el que serà literalment la bogeria del tenor. Però a l'intre d'aquest disc hi ha meravelles com la que escoltarem ara. En aquí cal dir també que està Philly Joe Jones a la bateria, el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix, o sigui, la típica la rhythming section per excel·lència. En Philly Joe Jones, que es deia Philly perquè perquè era de Filadèlfia. Cosa important. I aquí els tenim. Doncs això justament ja també encara és de l'any 57. Penseu que la que hem escoltat abans és del 57 i anteriorment del 56, o sigui que la seva producció no era només molt extensa, sinó que molt variada, canviant de registres constantment. Endavant amb el Sonny Rollins.

0: Som-hi, continuem aquest sound de... especial dedicat a Sonny Rollins, aquest sound de 903, i ara sí que canviem d'any, ens anem al 1900... No, seguim al 56.
1: Seguim. L'any 57 va fer de tot, aquest home.
0: Vaig massa avançat, jo. No, ens anem al 57 amb el disc Moving Out, i la cançó que escoltarem és la que dona títol a l'àlbum.
1: I aquí tenim una transformació de categoria, evidentment. El Percy Heath, el contrabaix, Art Blackie, a la bateria, Ilmok Hope, el piano, i el Kenny Dorham, a la trompeta. O sigui, és que tota la gent que apareix avui aquí al programa són les espases que lideraven el bebop en la gran època. I de tots ells va sobreviure fins fa poc Sonny Rollins. Aquí els tenim, 1957.

0: Oh, quina velocitat, no? Realment, hi estem suant, eh? Estem suant a l'estudi, perquè això és bebop, allò, bebop. Abans de l'època del hardbop, que consistia més, diguem-ne, en accentuar, aquí hi ha la velocitat. La velocitat
1: hem obert les finestres i se sent per tot arreu.
0: Doncs sí, sí.
1: Per tot el món.
0: És bestial.
1: Això... perquè aquesta mesura, des d'on ho retransmetem, és d'àmbit mundial.
0: Sí, no, no, clar, universal.
1: I no cal... a tot el món.
0: A tot el món. Bé, de tant en tant va bé recordar on som i cap on anem. I en aquí cal dir ara doncs, que ens trobem amb un tema bastant interessant, que serà dels que més diferents del que escoltarem al llarg del programa, de l'LP What's New. A l'any 62, el Sonny Rollins es va dedicar a també a treballar el que seria la música llatina, i en aquest cas la música brasilera, però també va fer molts calipsos, però els calipsos d'ells són extraordinaris. Però avui hem triat el vessant més brasiler, amb un tema meravellós, amb el Jim Hall, Jim Hall a la guitarra, el Bob Crenshaw, el contrabaix i el Ben Riley, bateria també del Thelonious Monk, que van fer aquesta meravella, finura total, estil brasileny. També aquí aprofitarem per parlar, abans hem parlat dels Rolling Stones i no podia faltar l'al·lusió directa a que el Sonny Rollins va participar en dos temes concrets dels Rolling Stones, especialment el Waiting of a Friend, un disc amb un solo de saxo, i per tant era allò de Rollins amb els Rolling Stones, no? Va ser una cosa que després en parlarem més endavant d'altres col·laboracions, perquè el tema que vindrà després del després també no és que sigui música pop, però va ser molt popular. Però ara ens centrem en aquesta incursió en el món de la música brasileña al costat de Jim Hall. Estem a l'any 1962.

0: enfilem la recta final del programa amb dos cançons.
1: Enfilem o el filem?
0: No sé.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, sí, ben anotat, exacte. El filem.
1: El filem.
0: El filem perquè ens anem a l'any 1966 i parlem de la pel·lícula Alfie, un clàssic de l'època, protagonitzada pel gran Michael Caine, amb el seu accent cockney, feia de conductor de cotxes de lloguer i era un gran seductor. La banda sonora la corre a càrrec de Sonny Rollins, però és que, a més, està conduïda pel gran Oliver Nelson i hi ha, bueno, J.J. Johnson trombons, com el Jimmy Cleveland, Phil Woods al saxo alt, Kenny Barrell a la guitarra i Frankie Dunlop a la bateria, entre d'altres. Un tema molt icònic perquè és una escena molt pop.
1: Totalment, sí, sí, sí.
0: Doncs...
1: és una bona intersecció.
0: Quan hem dit pop, abans hem parlat dels Rolling Stones, però
1: que, a més, aquí hi ha tota una part que avui no hem pogut tractar, que és quan ell va començar a electrificar la seva música, com van fer la gent de la seva generació, i fins i tot hi ha un disc on cop toca el saxo soprano i versiona a Stevie Wonder. També hi ha un altre format que va fer elèctric, en el qual fins i tot va incorporar en el grup l'Stanley Cowell, el piano Fender Rhodes, però portava un intèrpret de gaita, Rufus Reid.
0: Escoltem aquest Alfie.

0: I acabarem aquest sound especial dedicat al gran Sonny Rollins amb un tema... Fem un salt de 60 anys, si no vaig errat, més o menys. Mm. Més o menys, sí.
1: I encara li quedaven...
0: Sí, anem al...
1: Li quedaven 20 més, encara.
0: Exacte, anem al... No, 60, no, 40... Bueno, uns 40 i pico d'anys. El 2006, Sonny Rollins grava el disc Sonny Please. Aquí s'ha acompanyat per Clifton Anderson al trombó, Bobby Broom a la guitarra, Bob Cranshaw al baix, Steve Jordan a la bateria, entre altres.
2: Steve Jordan. És que Steve Jordan va ser l'últim bateria d'aquí. Els Rolling Stones.
0: Doncs tot quadra.
2: Justament per substituir el Sound.
0: I a més, mira si quadra que acabarem amb un calipso. Que abans dèiem que no hem posat el Sant Thomas, perquè ja l'hem posat moltes vegades, etc. Doncs acabarem amb aquest Park Palace Parade.

0: Doncs aquí hem tingut avui un homenatge al Sonny Rollins amb un sound que és el 903, o sigui, com aquell qui diu, cap al 1000. I sí, sí, perquè això va per aquí. La cosa ha estat un especial colossal Rollins.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Sol Bizarre en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Trait, i que us parla Ramonet 77. Això ha estat colossal i ha sigut molt, molt...
0: Pop!

L'Adriana i el bròquil, un conte per nens i nenes de totes les edats. L'Adriana era una nena que menjava gairebé de tot, però hi havia una cosa que no podia veure ni en pintura. El bròquil! Un dia els pares de l'Adriana van haver de sortir de viatge amb urgència i van deixar la nena a casa de la senyora Margarita, una dona gran que vivia a la casa del costat. La senyora Margarita era molt amable i servicial i va acollir a l'Adriana amb molt d'afecte. «Què hi ha aquesta nit per sopar, senyora Margarita?», va preguntar l'Adriana. «Aquesta nit he preparat un guisat de bròquil deliciós», va dir la senyora Margarita. L'Adriana es va quedar blanca. «Què passa, nena? No t'agrada el bròquil?», va preguntar la senyora Margarita. L'Adriana va mirar cap a terra i va dir «No, no el puc ni veure». «Per què?», va preguntar la senyora Margarita. «És molt lleig i té un nom horrible», va dir l'Adriana. «Llavors, no l'has provat mai? Doncs no saps el que et perds. El que jo preparo és màgic. Jo mateixa el conreu al meu hort». «Màgic?», va dir l'Adriana. «No m'expliqui contes, senyora, que jo ja sóc molt gran per aquestes coses». «Va, de debò? Tu mateix ho podràs comprovar, taula». Tot i que no es creia ni una paraula, l'Adriana li va picar la curiositat i es va acostar a veure el bròquil que havia servit la seva veïna per sopar. Però quan es va acostar, el bròquil va sortir corrents fins al plat de la senyora Margarita. «No deixeu que em mengi, senyora Margarita, no vull saber res d'aquesta nena tan desagradable que em diu lleig i diu que el meu nom és horrible», va dir el bròquil. L'Adriana es va quedar sorpresa, el bròquil l'havia rebutjat. Aleshores va començar a sentir-se culpable i a sentir pena per aquell petit tros de verdura. «Ho sento, bròcoli, és que jo...», va començar a disculpar-se la nena. «Senyora Margarita, aquesta nena és un cas perdut», va dir el bròcol, entre cinglots. «Et menysprea, només perquè no li agrada el meu aspecte». El bròcoli es va posar a plorar desconsolat. «D'acord, bròcoli, et provocaré i et provaré», va dir l'Adriana. «Molt bé, Adriana, això funciona així», va dir la senyora Margarita. «Ara has de repetir amb mi unes frases. Recorda que ho has de fer amb afecte perquè el bròcoli se senti bé, eh? Està bé, faré el que digui. Comencem. Repeteix amb mi. Bròcoli, bròcolet, que boniquet i simpatiquet». La nena ho va repetir i va menjar sense poder evitar riure's amb el vers. I per acabar, «Bròcoli, bròcolat, aquest plat ja el donem per acabat». L'Adriana va repetir aquestes paraules i tot seguit va menjar. «No hi ha més?», va preguntar l'Adriana. «Més versos o més bròcol?», va dir la senyora Margarita. «Estava deliciós, senyora Margarita. La veritat és que menjaria un plat més». Des d'aquell dia, l'Adriana no diu que no a res que hi hagi el seu plat abans de tastar-lo. Potser hi ha coses que no li agradin, però tothom es mereix una oportunitat, no creieu? Fins i tot el bròcoli.

Deixa fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure albir sigui el batec del meu cor, desitjant no viure més primaveres tancades en el calaix del record. En el cresol del silenci parlarà l'ànima i, retrobant-se ella mateixa, retrobarà aquelles ànimes que, plenes de vida, han traspassat el llindar del nostre cau. Ànimes que, des d'aquella dimensió per nosaltres desconeguda, són l'aire que ens acarona i ens dona força per seguir el camí.

Us deixo un poema de Roser Coto. On aniran les paraules que ingràvides en el vent a l'infinit es troben? Aquelles que ningú escriu, aquelles que ningú enyora. On restaran les empremtes dels batecs de tants cors, de passions i tants amors, de joies i decepcions, de tants somiadors? On seran les petjades que trepitgen altres passes, que el temps impassible enfonsa sota l'ombra de l'oblit, sota llàgrimes dissipades? On trobaran refugi les històries no contades, els sospirs no escoltats, les mirades mai trobades, els desitjos mai complerts? Potser en aquell racó on l'eternitat s'atura i el silenci es fa present, allà romandran per sempre les ànimes de les paraules, les veus dels cors batents, les petjades ensorrades, les llàgrimes oblidades.

de tot servei i malaltia. Vestiu-lo tal com us plagui. Vosaltres sou versemblantment els millors versaires. I amb el poema 8 de versos, ple dels vostres, ja de tots, no us farà por del paper la blancúria quan s'acosti l'instant de reflectir-vos dins de mi i escriure junts la vida imaginable.

Us deixo un poema de Joan Armengol. Soc sol, és tard, projecto en el mirall de la insensatesa, de les cansades ombres del no ser, els contratemps immòbils que traeixen el pa d'àngel dels ulls amb mans i peus. Soc sol, és tard, destrio un a un els grans d'arena d'aquest desert eixut que en diuen temps, i em faig pedra de toc i em faig foguera mastegant pors i queixes a les dents. Soc sol, és tard, com tu passes en les soles gastades de camins que em manaven fins a tu. Duc un farcell de versos a l'espatlla i guardo un horitzó llunyà i menut. Soc sol, és tard, no sé qui sóc i no sé què seré quan l'ombra que em trepitja les sabates emboiri el mirall vell, opac i espès, i em pinti el fred del cor sobre les galtes. Soc sol, és tard, m'empaltaré de tu, seny i bonança, cercaré sense fe oasis nous i faré casa lluny d'aquella platja on sense temps vam conèixer l'amor. Soc sol, és tard, i ara tinc fred.

plantar llavors. Un home va entrar en un local i va veure un senyor al mostrador. Encantat de la bellesa d'aquest lloc, va preguntar: «Senyor, què ven aquí?» «Els dons de Déu», li va respondre el senyor. «Quant costen?», va tornar a preguntar. «No costen res, aquí tot és gratis». L'home va contemplar el local i va veure que hi havia gerros d'amor, flascons de fe, paquets d'esperança, capsetes de salvació, molta saviesa, farcellets de perdó, paquets grans de pau i molts altres dons. L'home, encantat amb tot allò, va demanar: «Si us plau, vull un gerro, el més gran que tinguin, d'amor, tots els gerros de perdó i també, si pot ser, un pot gran de fe, per mi, els meus amics i la família». Llavors el senyor va preguntar-li, tot i que va entregar un paquet que li cabia en el palmell de la seva mà, l'incrèdul home va dir: «Però com pot estar aquí tot el que li he demanat?» Somrient, el senyor li va respondre: «En el local de Déu no venem fruits, només llavors. Planti-les».

de Joan Margarit, del seu poemari Des d'on tornar a estimar. Coneixement. Cavar entre les pedres, els terrossos i les arrels que mai no arrencaràs. Però aquest és el preu del que és profund. Cavar és religiós. És una forma de bondat. Cavar de nit, després d'agenollar-se i aixecar els ulls a les estrelles, sabent que cal buscar-ho tot a terra. Com construir una casa, com escriure un poema, i fins i tot des d'on tornar a estimar, en aquell temporal de la memòria.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Miquel Martí i Pol i el segon de la poetessa Joana Raspall. I per acabar, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita d'Alejandro Jodorowsky. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. Tan solemne de Miquel Martí i Pol. Tan solemne el crepuscle, no és pas més convincent. Part d'allà, de l'esclat, hi ha una nit com les altres. I tu que ho saps, no cal que t'hi giris d'esquena, esporuguit, potser davant el gran miratge. Pots mirar-te'l tranquil, indiferent, anònim. No durarà pas més que aquesta cigarreta.
1: De Joana Raspall, un haiku. Cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. Apilo versos com si fes escaleta per evadir-me.
2: Et diran boja, perquè ho estàs, perquè vas néixer amb el do de veure les coses d'una altra manera, i això els espanta. Et diran intensa, perquè ho ets, perquè vas néixer amb el valor ben posat per permetre't sentir-ho tot plenament, i això els intimida. Et diran egoista, perquè així és, perquè vas descobrir que tu ets el més important de la teva vida, i això no els convé. Et diran de moltes maneres, amb molts judicis durant molt de temps, però estigues ferma en tu i en el que vols, i et prometo que un dia et diran gràcies per existir.
0: Sàvies paraules, del Jodorowsky. Jo volia fer un comentari d'aquest, d'aquest savi, no? M'agrada quan parla de l'amor. A veure, he remenat, he buscat, i m'agrada quan diu l'amor és desaparèixer i tornar la teva ànima en l'altra. També comentar que aquest personatge ens parla de la psicomàgia. Bueno, jo que em dedico a la psicologia, al creixement personal, esclar, m'atrapen aquests autors així, vull dir, gràcies per compartir-ho amb nosaltres i els nostres amics oients, i que consisteix en una tècnica terapèutica que combina els ritus dels xamans amb el teatre i el psicoanàlisi per provocar en el pacient una catarsis. I dieu, què creies, una catarsis? Doncs bé, la catarsis consisteix en arribar a aquell punt en el qual la persona connecta amb si mateix, amb el seu inconscient, i pot alliberar una pertorbació o una emoció que el pertorbi. Això seria així. No sé si heu de comentar alguna cosa més, Pi, per exemple?
2: Bé, jo...
1: És transcendent, eh? Oblidar-te'n de la teva ànima per retrobar-te amb l'altra, l'ànima... És transcendent. Però, de fet, com a crítica, tots som una unitat. Tots som una unitat. A partir d'aquest moment, és molt maco, és poètic, però clar que la meva ànima està en tu i tu estàs amb la meva, perquè som una unitat.
0: Perquè som una unitat, aquí ell l'ha clavat, que sí?
1: Sí, sí.
0: Passa que has d'entendre que som una unitat, no? I a vegades ens confonem perquè, com que tenim aquest ego, llavors volem anar individualment a la recerca i no ens adonem compte que hi ha també un inconscient col·lectiu, o també hi ha, diguéssim, un inconscient que és la suma de tots els individus i que a vegades formen aquest internet intergalàctic i a vegades connectes amb coneixements que a vegades no són ni teus.
1: No, és la consciència col·lectiva. Hi ha una consciència
0: col·lectiva.
1: I això es posa de manifest en una situació. En unes eleccions, cadascú pensa de diferent manera. Però al final, el resultat global és el lògic.
0: Que a vegades no és l'esperat.
1: No, evident. No, perquè l'ego et diu...
0: No.
1: Perquè l'ego et diu, no em convé això.
0: No em convé. Però clar, dius, hi ha un ànimus col·lectiu que reflexa una miqueta aquest sentiment i aquestes emocions, no?, que tots tenim. Digue-li ànimus, digue-li ànima, digue-li inconscient col·lectiu. També m'agrada, i no vull passar per a la Roser Coto, quan parla de... On restaran les empremtes dels batecs de tants cors, de passions i tants amors, de joies i decepcions, de tants somiadors? O sigui, parla també col·lectivament, fixa-t'hi, que parla col·lectivament. I on seran les petjades que trepitgen altres passes, no? O sigui, m'agrada el joc de paraules que fa, que entra i surt, i parla també com a col·lectivitat.
1: La Pi ens porta uns poemes que donen molt que pensar, però que són preciosos.
2: Sí, intento fer una bona selecció. Jo volia parlar de l'ego només un momentet per dir que en aquesta societat actual que vivim, l'ego potser està massa valorat. Som massa egoistes, perquè la paraula egoista, evidentment, ve una mica d'ego. Llavors, jo crec que en aquesta societat l'ego està...
0: De fet, aquí ja ens ho dius tu a la cita, eh? Et diran boja, et diran intensa, et diran egoista, et diran de moltes maneres, però al final et diran gràcies per existir.
2: Gràcies.
0: Això és molt
2: existir.
0: Maco, eh?
1: Això és preciós.
2: Això és preciós.
0: Gràcies per existir.
2: Gràcies per existir.
0: Jo, si me'n porto això...
1: Al final és un reconeixement.
0: Sí.
1: Al final és un reconeixement.
0: Doncs res, amics i amigues oients, gràcies per estar aquí, gràcies per existir, gràcies per també fer possible a la distància que nosaltres ens trobem aquí setmana darrere setmana per gaudir i per mostrar-nos una miqueta, un polsim de la nostra petita saviesa. Doncs amb aquestes paraules ens hem d'acomiadar. Res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins al proper programa.
2: Adéu-siau, fins al proper.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven, bàsicament, de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sotmetrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sotllevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara els presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins al franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya, a partir de 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per consell de guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per consell de guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes. El que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: que no em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar a la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans, segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats, posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va! Va!

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i el control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanellas Peñalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'electrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. No? Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
2: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
3: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
4: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
5: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? Es que nos ha pillado en medio de la cena.
4: Muy tarde, me parece, para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
5: Saluda al sargento, nenes.
6: Buenas noches, sargento.
7: Buenas noches, sargento.
4: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
5: Hago lo que puedo, sargento.
4: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
5: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también, sus hombres?
4: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia. Pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
5: De nada, faltaría más, siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
4: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
6: Gracias, sargento.
7: Gracias.
4: ¿Gracias?
6: Sargento, gracias, sargento.
4: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía. Y cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
6: Tienes razón, sargento.
4: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
6: Por favor, no sé nada, sargento.
5: No la toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota!
8: Ai, puta!
6: Mare!
9: Maria, corre!

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etc. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra. I a partir del finals dels 40, una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidatge i terrorisme. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat i, per tant, els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vaga, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials, que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
6: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques i coses curioses. Els estels tan bonics cauen aquí al peu de la ràdio per oferir-vos coses interessants, coses boniques, i jo passejo per la nit per la riera i agafo uns quants estels. Els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color.
7: Sure,
6: que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. 100.

La història del cinema comença a l'antiga Grècia, amb les ombres. Molt temps després, en el segle XVIII, inventors i artistes col·laboren per produir pel·lícules plenes de trucs i emocions. Les primeres pel·lícules feien servir dibuixos, però aviat van ser utilitzades imatges fotogràfiques. Hollywood nasqué, i també els personatges del cinema mut. Tot i que no tenien so, el talent d'aquella gent les convertia en espectacles divertits i en veritables obres d'art.

Jo crec que hi ha poques diversions que es puguin comparar a una pel·lícula, sobretot si actuen les teves estrelles preferides. Fa més de 150 anys que els primers espectadors van pagar per veure com unes fotografies prenien vida, i des d'aleshores han passat moltes coses en el cine. Va aparèixer i es va arraconar el cinema mut. Han brillat les estrelles més rutilants de les grans pantalles. Els efectes especials han fascinat els espectadors, però sempre generacions i més generacions s'han assegut hipnotitzats dins la foscor com a públic. Farem un petit viatge per la història del cinema, per veure com en aquests 150 anys esdevinguts l'espectacle més popular, però alhora una forma d'art valenta i excitant. Mirarem enrere per veure els moments feliços del cinema i la gent i la tecnologia que els van fer possibles.

Imatges en moviment. Imagina't una tarda de dissabte d'un hivern fred de fa més de 150 anys. Has pagat un franc per seure en una sala fosca del Gran Cafè de París. Una màquina que parpelleja projecta en una pantalla la imatge fotogràfica d'unes pesants portes de fusta. De sobte, les portes s'obren i una multitud de treballadors surten de la fàbrica al carrer. Les primeres imatges.

0: és el 28 de desembre de 1895 i estàs mirant la primera sessió de cine. Només se'n van vendre 35 entrades, però al final de la setmana es van fer llargues cues de gent al bulevard dels Caputxins per veure les emocionants pel·lícules produïdes i presentades per Louis Auguste Lumière, projectades pel seu invent, el cinematògraf.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning!

Les 10 pel·lícules curtes projectades en el primer programa potser no semblarien gaire excitants als aficionats al cinema avui en dia, però aquelles simples imatges van ser tan impactants pels primers espectadors com ho és actualment l'estudi d'ara.

espectacles, semblants, històries, ombres, imatges il·luminades i altres manifestacions visuals eren ja populars aquestes hores a París, però el realisme d'instants d'imatges fotogràfiques mai no s'havia vist abans. Ara bé, malgrat que els germans Lumière van ser els primers a projectar pel·lícules per una audiència que pagava, ells no van inventar el cinema.

espectacles il·luminats. Per exemple, l'any 1780, un actor escocès, Robert Barker, va inventar un tipus d'espectacle visual anomenat panorama. Utilitzava un enginy lluminós per animar grans pintures que representaven dramàtiques batalles o populoses escenes de carrer.

Per bé que les exhibicions amb ombres il·luminades estaven molt de moda, la més comuna era la llanterna màgica. Els artistes anaven per tota Europa delectant i meravellant joves i grans. Rics i pobres, amb els seus focus, complien les imatges de color.

Com que el públic volia més novetats, l'actor que ho havia inventat va començar a utilitzar moltes llanternes per arribar a fondre imatges que lentament s'esvenien o es sobreposaven. Més endavant, la tècnica va fer possible moure figures i objectes dins de la pantalla. El desenvolupament de les imatges va coincidir amb el segle XIX, amb una fascinació per les màquines i el moviment. Si els trens i els vaixells de vapor es movien, per què no es podien moure les llanternes màgiques?

captar imatges. Els orígens cal buscar-los a la Xina en el segle VIII. Un grup de científics van observar que la llum, quan travessava un forat de la persiana d'una finestra, invertia l'escena a l'altra banda de la paret de l'habitació on eren. 600 anys després, el gran pintor i inventor Leonardo da Vinci utilitzava aquesta observació. Va dissenyar la càmera oscura. La primera cambra fosca fou construïda per Batista de la Porta el 1558. Aviat, els artistes van utilitzar un enginy per dibuixar dimensions realistes de les seves obres i més tard els van fer servir com una nova forma d'entreteniment.

A mitjans del segle XVIII, un capellà anomenat Athanasius Kircher va descriure en el seu llibre El meravellós art de la llum i l'ombra com la majoria de parts de la càmera oscura, que podien ser il·luminats junts per projectar

persistència de la visió. Prova de moure una torxa en una habitació fosca. Pots veure el rastre que deixa? Semblament pots mirar fixament una finestra i un objecte lluminós i llavors tancar els ulls. Momentàniament veuràs una imatge del que hagis estat mirant. Aquesta il·lusió òptica ja havia estat observada per primera vegada a l'antic Egipte. Ells creien que l'ull retenia la imatge dels objectes durant un breu moment, després d'haver desaparegut de la vista. De fet, ara sabem que el cervell, i no l'ull, és el que reté les imatges. El 1765, un metge francès, Chevalier d'Arcy, va demostrar amb un tió encès en una habitació a les fosques.

Un artista francès, Émilie Reynaud, va ser el pioner d'un nou projecte alternatiu que va anomenar Praxinoscop, basat en el zeotrop. Utilitzava miralls situats al centre del tambor per projectar imatges en una pantalla posada en un petit escenari. Aleshores, aquest home va construir una versió molt més gran amb la qual va presentar la seva pantomima, amb un acompanyament musical. El seu primer programa consistia en el pallasso i els seus gossos. Cada història, de 15 minuts, li representava centenars de dibuixos i setmanes de feina. El Teatre Òptic de Reynaud es va estrenar el 1892, amb tres pel·lícules breus dibuixades a mà. Encara que després va fer moltes pel·lícules amb fotografies, va ser incapaç de satisfer la demanda dels productors i va tancar el negoci. Es va suïcidar. Poc abans de morir, va esmicolar tot el seu treball i el va llançar, com totes les pel·lícules, al riu Sena, el pallasso i els seus gossos, pobre Pierrot, i un bon got de cervesa, Reynaud.

El 1872, la fotografia al moviment. Van demanar a un fotògraf, Edward McBride, si desvenés si un cavall, quan galopava, tenia en algun moment les quatre potes sense tocar a terra. Sis anys més tard, després de molts experiments, van aconseguir, amb 12 càmeres, amb la recta d'un hipòdrom californià. Cada vegada que el cavall posava una càmera, trencava un fil lligat als disparadors de la càmera. Vistes les fotografies per un projector, el cavall aparegué en moviment. McBride, més tard, desenvolupà el seu propi projecte i va publicar 20.000 fotografies en àlbums d'animals en moviment amb aquest truc, el del fil.

Hollywood en l'època del cinema mut. El 1907, David McGriffy li van oferir l'oportunitat de participar en una pel·lícula. Encara que de primer no li agradava el cinema, en un any va dirigir 61 curtmetratges i va ser considerat una de les grans promeses dels cines d'Amèrica. Li deien el Shakespeare de la pantalla.

Quan Griffey va entrar a la indústria del cinema, l'any 1907, la situació era un punt del caos. Tot estava molt controlat pels inventors. Encara continuaven els judicis per la guerra de les patents. Es barallaven moltíssim. Era un caos. Però malgrat els nombrosos judicis, al final no es va arribar a cap conclusió perquè tothom hi havia fet una aportació o altra.

Seguim amb aquesta breu història del cinema, que sorgeixen els gèneres. Els magnats del cinema volien produir el màxim de pel·lícules amb la màxima qualitat, però no volien arriscar-se amb obres que fossin un fracàs de taquilla. Per minimitzar els riscos, van agrupar les pel·lícules en grups de gèneres. Amb gèneres i s'utilitzaven i reutilitzaven els arguments, els personatges, les situacions, el tema. Era un caos.

Les pel·lícules més importants s'anunciaven per mitjà d'enormes campanyes publicitàries, aprofitant fonamentalment el nom de les estrelles que actuaven. L'any 1920, Hollywood ja tenia implantat el Star System. Ja havien avançat moltíssim.

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el 1914, la producció de molts països va quedar alterada perquè molts artistes i tècnics s'allistaren a l'exèrcit. Però els Estats Units no hi van prendre part fins al 1917 i Hollywood no va tenir competició per dominar la indústria cinematogràfica mundial. En la producció de pel·lícules se seguia el model establert al final de la dècada de 1910, que funcionava com una veritable fàbrica de pel·lícules. Ja no era artístic. Tot s'ajustava a uns pressupostos i d'acord amb uns terminis molt estrictes.

Amb l'arribada del cinema sonor, el 1927, l'interès pel cinema mut va desaparèixer gairebé de cop. Per aconseguir pel·lícules tan naturals com fos possible, von Stroheim rodava amb un gran realisme totes les escenes, però els caps dels estudis van creure que tanta veritat resultava extravagant i van tallar metratges considerables d'algunes pel·lícules molt bones.

Les pel·lícules mudes mai no van ser del tot. En les primeres sessions, un pianista tocava d'acord amb l'acció de la pantalla. Cap al 1920, moltes sales tenien els seus propis òrgans, equalitzadors, màquines d'efectes de so o les seves orquestres.

aprendre a parlar. Per aquesta època es va desenvolupar molts sistemes d'enregistrament del so, però com els magnats no volien embolicar-se en una altra guerra de patents, es van posar d'acord en prou un mateix sistema de gravació, tot i que els estudis van poder superar els seus problemes gràcies al so. Això va comportar problemes artístics i tècnics. Els actors parlaven, però no es movien.

0: fem una mica de salt a la història, però ens n'anem al primer musical. El musical potser és la forma més pura d'espectacle. Les cançons i els balls representen una fugida de les preocupacions diàries. Sempre sol haver-hi una musiqueta que ens du records agradables. El gènere musical agafa melodia i la converteix en un espectacle ple de balls i de cançons.
1: Let the stormy clouds chase everyone.

Cantant sota la pluja és molt probablement el millor musical de tots els temps. Reflecteix de manera molt divertida el caos que va representar l'arribada del cinema parlat als Estats Units. Els números de dansa van des de l'elegant Broadway Melody fins al frenètic Mayon Loig. Però, per damunt de tot, destaca l'alegre interpretació de Gene Kelly quan celebra el seu amor per Ketty, tot ballant feliç, malgrat el xàfec que cau en el número que dona nom a la pel·lícula.

Anem avançant en el temps, però la indústria del cinema va ser una cosa molt forta, ple de gent, ple de coses que tothom volia manar. I Gene Kelly també va participar amb la direcció, juntament amb l'Stan Eidone, de tres pel·lícules, que van ser un gran èxit. Per la filmació de Un dia a Nova York, van treure les càmeres als carrers de Nova York i van rodar-hi les escenes de ball. Finalment, Kelly Don, en la realització del que potser és el millor musical, aquest que estem escoltant, Cantant sota la pluja.

Els anys 60 van començar bé per la producció de musicals tradicionals, com West Side Story, que és una versió de la història de Romeo i Julieta. Les pel·lícules amb música, que Leonard Bernstein té cançons clàssiques, com Maria i Amèrica. 4 anys després es va estrenar Somriure i llàgrimes, amb Julie Andrews com a protagonistes, film que havia de batre tot el rècords de taquilla del cinema musical, amb cançons molt precioses com Doremi i la balada El del Weiss. Moltes cançons boniques. Els musicals sempre alegren la vida.

No oblidem el Mago de Oz, el Mac d'Oz, 1939, dirigida per Victor Fleming. El Mac d'Oz és una pel·lícula veritablement màgica. Els episodis que transcorren en el món estan filmats en blanc i negre, mentre que la resta de la pel·lícula està amb tecnicolor perquè sembli encara més fantàstica. La Metro-Goldwyn-Mayer, de primer, volia donar el paper de Dorothy a Shirley Temple o a Diana Durbin, però avui en dia ens resulta molt difícil imaginar-se a un altre que no sigui Judy Garland cantant Over the Rainbow. Diversos directors importantíssims, com Richard Topp, Levin Millstone, van dirigir diverses seqüències de la pel·lícula, però només Victor Fleming li va ser permès d'atribuir la direcció.

0: Amb notes diferents, Janet McDonald i Nelson Eddy van aparèixer en una sèrie d'operetes com Rosemary el 1936. L'adolescent Diana Durbin va interpretar cançons clàssiques com Reina als 14 anys. I Bing Crosby, no el podem oblidar, en canvi, es va prendre la música amb més calma i va cantar sense massa complicacions en pel·lícules de l'estil de Holiday Inn, en el qual va cantar per primer cop Frank Sinatra, amb un estil més modern, que va fer embogir les nenes de 15 anys d'aleshores.
1: Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey,

Sens dubte, una de les pel·lícules de música més creatives va ser la dels Beatles, que van participar en Quina Nila d'aquell dia, el 1965. La surrealista aventura de dibuixos animats, també el Sumari Groc, 1968.

la pel·lícula ens explica 36 hores dels Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, després d'escapar-se de les seves històries fans a l'estació del tren. La banda se'n va cap als estudis de televisió, però durant una pausa en els assaigs, l'avi de Paul convenç a Ringo perquè deixi els companys. Ringo desapareix i els altres busquen amb l'esperança de trobar-lo abans que comenci el programa en directe.

La gran pel·lícula enginyosa, tothora i de vegades divertida, es va fer en el moment més àlgid de la Beatlemania. Incluïa moltes de les seves cançons més famoses. A més, també va reflectir el món irreal en què vivien. Els Beatles van improvisar molts diàlegs i de vegades abocaven a l'estil dels germans Marx. El director va imposar en tota la pel·lícula un ritme trepidant que recordava les obres de Fellini o de Buster Keaton. Moltes tècniques inventades en aquest film encara s'empleen en els videoclips d'avui en dia.

Per exemple, ara parlem de pel·lícules que s'han de veure. De l'any 1927, El cantor de jazz. Aleluia, el 1929. Monte Carlo, el 1930. I Estima'm aquesta nit, el 1932.

Fred Astaire, Una cara amb àngel, 1957. Judy Garland ha nascut una estrella i el Mag de Oz. Pel·lícules dirigides per Vicente Minnelli, Brigadoon i Gigi, el 1958. Jen Kelly, Levando Áncora, Un dia a Nova York, Un americà a París, Cantant sota la pluja, Invitació a la dansa i Les senyoretes de Rochefort, el 1966. Pel·lícules que s'han de veure: Èxit de Broadway, Oklahoma, La vella de Moscú, West Side Story, My Fair Lady. Una mica també més moderns: Nits a la ciutat, Cabaret, Febrà, el dissabte a la nit, Gris, Comença l'espectacle, Fama. Són pel·lícules que s'han de veure. I amb aquesta llista hi afegim musicals infantils: Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, La Bruixa Novella i Wishing Malone, Al Capone, 1976. Ah, i Annie, que és del 1982.

ens hem deixat una pel·lícula superimportant. One White and the Wine. Lo que el vent s'endugué. Molt important. Important per la música, important pel tema. Una cosa molt important que no podíem deixar amb aquest resum que hem fet ràpid de pel·lícules.

anècdota de les estrelles. Les estrelles ja no rebien les enormes quantitats de diners i es lligaven a uns estudis en particular, en contractes més seriosos. I si es negaven a acceptar un paper, el contracte podia rescindir, o sigui que els enviaven al carrer i no podien fer cap traspàs en una altra companyia. Als anys 30, els temps van esdevenir molt durs per la gent normal. Fins i tot els estudis més importants van haver d'enginyar-se-les per atraure el públic durant la Gran Depressió. Una forma de donar als espectadors més pels pocs diners van ser els programes dobles. La pel·lícula principal es projectava al principi i després feien una més senzilla per ajudar la gent pobra.

De tot el resum de pel·lícules que hem fet i hem parlat de cinema i tal, jo crec que allò que el vent s'endugué el 1939 és una de les pel·lícules més importants que mai s'han fet a Hollywood i a cap cinema. I ha sigut un èxit de taquilla durant més de 50 anys. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Col·laborant amb la música molt i molt i molt i molt, Elena Saldate. Gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Elena Soldati, rep un petó molt, molt, molt, molt, molt fort meu. T'estimo, guapa.

0: Adeu, amics.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
3: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
4: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del punt de l'interrogant una setmana més. Dic que el punt de l'interrogant, en aquests 23 anys, ha anat formulant preguntes que creiem que cada ésser humà, més o menys, se les fa. Dir, però, que les veritables preguntes venen personals, individuals, i, com diem en el nostre enunciat, en la introducció, cada un ha de respondre, cada un té la seva resposta en l'interrogant personal. Quan més responem els nostres interrogants de la vida, més lliures ens anirem fent. El programa tan sols vol ajudar en el discerniment i que pugui respondre individualment cada persona. Pensar i dir el mateix que els que tenim al costat sense generar opinió no s'avança i no s'evoluciona. Dit això, avui ens preguntem: pensem realment per nosaltres mateixos? Aquest és l'interrogant que ens farem avui, el farem possible avui, amb el Joan Ripoll. Què tal, Joan?
5: Què tal?
4: Benvingut.
5: Encantat d'estar aquí.
4: Benvingut. També l'Octavi García. Què tal, Octavi?
6: Hola, hola, què tal?
4: També per telèfon hi ha l'Assum Vitòria. Què tal, Assum?
7: Hola, què tal?
4: Perfecte. També està amb nosaltres la Maria José Leiva. Què tal, Maria José?
8: Molt bé, gràcies.
4: Perfecte. Doncs, com us he dit, avui ens preguntem, pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest programa, aquest guió, avui ens el prepara la Maria José. Dic a qui us parla, és el Francesc Coll, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, i el Joan Bosch, que fa que el so i la música tot arribi bé a casa vostra. Doncs comencem, Maria José, com vulguis.
8: Bé, he observat que sóc capaç d'enfocar la meva atenció en un pensament que crec que he escollit. Ara bé, el pensament no és pas estàtic, sinó que a partir del seu origen es va transformant en una cadena de subpensaments fins que al cap d'uns pocs minuts gairebé no recordo què m'ha portat fins al punt on em trobo ara. Diria que els pensaments els podem observar i això ja ens demana molta atenció. Sembla que en un sol dia podem arribar a tenir entre 50.000 i 70.000 pensaments. Algú pot creure que aquesta quantitat és producte de la nostra voluntat? Dir que penso per mi mateixa seria una actitud massa arrogant. No us ha passat que a vegades ho descobriu pensant el mateix que la persona que teniu al costat? Qui de les dues ha estat la primera? És que potser disposem de lliure albir? Sí, és bonic creure que som capaços d'escollir i prendre decisions en tots i cadascun dels moments. I doncs, què o qui determina els nostres pensaments, les nostres decisions? Ramesh Balsekar, mestre indi de l'Advaita Vedanta, diu: l'ego tria sobre la base de la programació, les tendències genètiques, que no vàrem seleccionar, condicionaments ambientals, la família que modela els valors, la cultura que fixa les teves normes, el mestre que et va inspirar, el trauma que fa les reaccions arbitràries, la condició biològica i les circumstàncies al llarg de la vida. No hi ha res sota el nostre control, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. Ara bé, tot i els condicionaments als quals estem sotmesos, i també la ment i el pensament col·lectius, tenim capacitat per comprovar si sintonitzem amb la informació que ens arriba o no, i actuar en conseqüència. Aquí està el nostre poder. Per això podem desenvolupar el discerniment i qüestionar-ho tot, vingui d'on vingui. Ser fidels i coherents amb nosaltres mateixos és decisió nostra. Un home no té res més que a si mateix per dir les coses que realment sent i no les paraules de qui s'agenolla, diu en Frank Sinatra en la cançó My Way, que després escoltarem.
4: Molt bé, doncs després l'escoltarem, com veiem que...
8: Si en Francesc vol.
4: Sí, no, no, sempre, sempre, eh? Fem la... escoltem la música que proposa el guionista. Joan, què destacaries del guió i què hi afegiries?
5: Doncs mira, una cosa que destacaria, que m'ha sorprès des d'un minut del segon zero, és que és un text breu en què la Maria José ha estat capaç de condensar molta informació. Això m'ha encantat. I, sense donar voltes i sense marejar-nos, ha aconseguit tot allò que calia considerar sobre els pensaments. Altra cosa és que jo també tinc la meva opinió, que després refaré saber. I què afegiria? Bé, que sí, que tenim capacitat d'elecció sobre els nostres pensaments, però evidentment cal aquesta mirada, que de fet tu ja has fet en ment, d'aquesta mirada, d'aquesta atenció que hem de posar sobre els nostres pensaments. Sí que és, incluiria potser un punt que després potser desenvoluparé, que és que els pensaments aquests, tots els pensaments els hem d'acceptar sense lluita, sense enfrontar-nos amb ells, deixar-los passar. Okay. Seria el que afegiria.
4: Passar o aprofitar-los. Passar o aprofitar-los.
5: Ai, aprofitar-los en la mesura que...
4: Bé,
5: això ja parlem després.
4: Després, sí, sí. Ja és el que et preguntaré. Assum, què destacaries del guió i què hi afegiries?
7: Jo me puc recordar que tinc aquí davant el llibre de Kipling, que diu, si eres capaç de pensar, tinguis la única finalitat, i que puedes hacer frente al triunfo y al desastre, si eres capaz de oír las verdades que tú has dicho y eres capaz de pensar por ti mismo, pues tú serás un hombre, hijo mío. Es un resum, però és que el pensar no pot ser l'única finalitat, clar.
4: Mm. D'acord.
7: És complicat de resumir.
4: Sí, sí, per això farem aquest debat, a veure avui què en traiem.
7: Clar.
4: Sí.
7: Claro.
4: Val, gràcies. Octavi, què destacaries del guió i què hi afegiries?
6: Jo hi ha algunes coses que no m'agraden del guió, però m'agrada com acaba. Que em sembla que és com un acte de reflexió per mi més important que algunes cosetes. Són petites coses que podria destacar. Aviam. Pensar per nosaltres mateixos és arrogant, bueno, en fi, no em sembla el més adequat. Aviam, el que passa és que probablement la pregunta ens porta a l'equívoc. La construcció dels nostres pensaments és un procés de vida. És un procés de vida. Des de que neixes vas incorporant informació amb la qual aniràs elaborant els teus pensaments. La pregunta és, els teus pensaments són creatius, són propis, són exclusius? I, evidentment, has de dir, no. És molt difícil ser exclusiu i creatiu amb els pensaments. El que sé és innovador, que és diferent, no? Ser innovador. Aviam, el Descartes deia cogito ergo sum, que és un dels grans filòsofs d'Occident. Penso, luego existo. No? L'existència és una projecció del pensament. Si no hi ha pensament, no existeixes. I probablement, baix un punt de vista mèdic, quan el pensament desapareix, alguns ja han certificat la teva mort. Amb els sistemes de medició de les ondes cerebrals i de la conducció elèctrica de les neurones, i els axons, i els tirintoeges, i les dendrites. Quan no hi ha comunicació, quan no hi ha flux elèctric, que vol dir que no hi ha pensament. Respecte, no, hi ha moltes idees sobre tot aquest tema, però per centrar-me una miqueta en les dues més que m'han cridat l'atenció, quan parles de 40 o 50 mil pensaments al dia, evidentment, si tu multipliques els segons al dia, arribes a una conclusió... Està bé, la xifra em sembla bona.
8: Però no arriba, és meva, eh? És una informació...
6: No, l'estreta de Wikipedia.
8: Exacte.
6: Que no, del Google. Ja ho he vist, del Google, sí, ja ho he vist. Sí, sí. Però jo he fet la compte. Mm. I surt un pensament per segon. Mm. Han estat de vigília. Han estat de vigília. Mm-hmm. Però és que quan somies també estàs pensant... Vull dir, m'assemblo simplement una petita precisió. Però el bonic per mi d'això no és que tinguis un pensament. La conclusió per mi és una altra. No és que tinguis 50.000 pensaments. És que el teu cap no pot estar en estat de vigília sense pensar. És una activitat innata. I a més, jo diria que ineludible. No t'escapes del pensament. Els pensaments, tu t'apoderes dels pensaments, els pensaments s'apoderen de tu, i per això surten els 50.000. Si tu agafes 60 segons, els multipliques, i agafes 10 hores, i et surten més o menys els 40.000 aquests que tu dius. Per tant, lo important és, per mi, i acabo, no passa res dir que penso, que passa que un altre dia... I el que tu penses és absolutament original? Hòstia, això ja són paraules majors. Perquè resulta que 700 anys abans de Crist... Jo acabo amb això. Quan tu agafes el Virgili o el Sèneca i tu agafes a l'Homero i tu agafes els escriptors latins, canvies algunes paraules i estan dient el mateix que ara. Exactament el mateix. Mm. Només has de canviar algunes paraules. Per tant, el pensament està fa molts anys que està inventat. Per tant, ser creatiu, ser innovador és molt difícil. Ara, no t'escapes del pensament. L'has de fer, et devora i no està malament. I jo diria que és una sana activitat.
4: Molt bé, Octavi. Per part meva, Maria José, jo em quedo amb aquest tros de... Què destacaria, aquest tros del teu guió que diu no hi ha res sota el nostre control, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. I jo em formulo que hi afegiria una pregunta que pues, és retòrica en el sentit... en l'interrogant que ens formulem avui. Realment pensem que realment pensem per nosaltres mateixos? O sigui, el pensament d'on es genera? De l'escolta i de l'observació? Molt probablement.
6: I la reelaboració?
4: Esclar.
6: És que si em permets, jo diria, l'únic que et fa lliure és el teu pensament. Sí. És l'únic que tens lliure. No si Trump invadirà Groenlàndia. Això no depèn de tu. Però el teu pensament depèn de tu. Una altra cosa és que em diguis que els teus papes, les mames, les iaies, els tiets i no sé què han influït al teu pensament. Només faltaria. Tothom ha influït en el teu pensament. Però al final, si tu et poses d'una manera digna davant la vida, el meu modo de veure, tu sobre l'únic que tens un control exclusiu i directe és sobre el teu pensament.
8: Jo voldria diferenciar, perquè em sembla que s'estem fent servir la paraula pensament per dos conceptes diferents.
6: Probablement.
8: El pensament, jo ara estic pensant en que estic en el programa de l'interrogant, o el pensament com a idea o opinió. Per això el meu, i sóc conscient que el guió que he escrit és una mica ambigu, parla de les dues visions des del pensament, no? Per això dic, dic que penso per mi mateixa seria una actitud massa arrogant, perquè jo no estic aïllada, perquè tot m'influencia, i els pensaments que m'arriben, no la idea o l'opinió, els pensaments que a mi m'arriben en cada instant, jo no sóc l'autora, la creadora, al 100%.
6: Però els esculls. Però tens la possibilitat d'escollir...
8: No sempre.
6: Tornem-hi. És que és important això, no? Nosaltres no creem pensaments de zero. O sigui, dit d'una altra manera, si tu neixes a la selva i et rodeges de monos, els teus pensaments no seran occidentals, ni cristians, ni ateus. Seran del pensament dels monos. Sí, evidentment que estàs absolutament influenciat. Però és que això... Això no t'ho pots treure, no t'ho pots evitar. Tu s'ha après la llengua, l'idioma que estem parlant l'hem après els altres. La història l'hem après els altres. Sí. Les relacions socials l'hem après... Les religions les hem après els altres. Clar, i tu dius, clar, si és que tot això hem après els altres, pensem per nosaltres mateixos? Sí. El que passa que la base de la nostra informació ens ha vingut donada, o l'hem estudiat, o els professors, o la mama, o la tieta, o el iaio. Però no, no siguis tan exigent amb tu mateixa.
9: Bueno.
6: Per mi ser massa exigent.
8: Jo és el que penso.
9: Clar.
8: Que és, per això és el que volia dir. Una cosa és l'opinió que un té i l'altra cosa són els pensaments que m'arriben. És diferent.
9: És veritat que tots els pensaments a lo millor ens aporten en el poder de poder escollir. O sigui, en aquest sentit, valdria la pena de dir aquest pensament que se'm genera és diferent de tots i, per tant, escolleixo...
6: Selecciono.
9: El selecciono perquè pugui avançar d'una manera diferent als altres o aportar en els altres alguna cosa, que en principi també és una mica el que has dit tu al començament, Joan, l'acceptació, no?
5: Sí. Sí, sí. Però ara em vull, com el tema està constar, i hi ha una cosa que penso que és molt important que has fet veure el guió, Maria José, que és el tema de prendre decisions. Com els nostres pensaments ens aboquen a prendre decisions. Puc pensar en què compraré demà per un pla nevera. I és un pensament senzill, sense gaire complicació ni ètica ni moral ni de cap manera, és una cosa pràctica del dia a dia, i és un pensament, perquè el cap està enraonant sobre mi mateix, sobre què em falta, i prendre una decisió. Bé, que només, en principi només m'ha d'implicar a mi i, en tot cas, els que mengin del que jo compri. Però ja, aquí s'acaba. Si els agrada o no els agrada, això és una altra qüestió. Bé, però hi ha altres decisions... Sí, perdó. Hi ha altres pensaments que continuen generant decisions, maneres d'actuar, maneres d'estar, maneres de relacionar-te, que sí que estan, que et condicionen i et venen per un... com has dit, una elaboració de pensaments propis o pensaments d'idees alienes, val? I són pensaments. I sí, és cert, som lliures per triar quin pensament...
6: Clar.
5: Per això quedar-te... Per això cal aquesta introspecció, aquesta observació, la introspecció... No, però una observació del que estàs pensant moltes vegades, una reflexió sobre el que estàs pensant, si allò t'ha de dur... t'ha de portar a prendre decisions abans d'actuar, és interessant que reflexionis sobre què et porta a actuar d'aquella manera. I actuar vol dir a vegades obrir la boca i deixar anar alguna perla. No cal fer res concret, perquè podem dir moltes tonteries al llarg del dia, i potser si ens ho... i basades en pensaments propis o aliens, i potser si tant en tant ens ho... ens paréssim a aquesta observació del pensament que ens ha passat pel cap i que si realment lliga amb les nostres creences, si realment...
6: És igual.
5: Si ho he de fer saber, estic projectant una imatge de mi que pot ser interessant. I tots són pensaments que roden pel cap. Sé que... vull dir, el fet d'observar els previs pensaments, vull dir, amb pràctiques de meditació, això és el que es fa. Ser l'observador dels seus pensaments i deixar-los passar. Vull dir, no és una cosa que puguis fer d'una forma allò lleugera i dir, ara em poso a observar els meus pensaments, no, perquè el dia a dia és el que és. Però sí que potser abans d'obrir la boca, de prendre decisions i fer accions concretes, llavors sí que potser és el moment d'observar-se, a veure d'on surt això que estic. Si realment m'ho estic creient, sí. I aquestes accions, o aquests pensaments, o aquestes creences, aquestes maneres d'actuar, evidentment, poden ser unes als 20 anys i poden, als 40 anys, potser són nosaltres, tampoc...
6: I el dilluns poden ser uns
5: i el dimarts. Si no li gusten mis principis, d'aquí tengo
6: otros. Tengo otros.
5: Sí, val? Vull dir, els hermanos Mars. Vull dir que la cosa aniria per aquí. I el control, sí, el control, tenim control. Vull dir, no és una excusa dir, no, és que jo no controlo els pensaments. Sí, controlem els pensaments. En aquest sentit, que podem observar-los i controlar quin és el que se'ns ajusta o no se'ns ajusta. Aquí sí que tenim control. I després, evidentment, si això se converteix en una acció, ja el control ja és total. I la responsabilitat també. Sobre les accions hi ha una responsabilitat.
9: Sí, això n'hem de parlar. Assum, vols dir alguna coseta?
7: No sé, jo estic molt preocupada perquè penso que molt bé no sé el que dir, però jo penso que una cosa és el pensament que tens, que sé jo, perquè avui estic molt contenta i estic molt contenta i estic pensant que tot està molt bé, o estic trista perquè tot està malament. Per això no impedeix el que facis les coses que has de fer, perquè una cosa és el pensament, l'altra són les decisions, l'altra és la intuïció, l'altra és el sentiment. Doncs pienso, luego existo. És molt difícil de separar el pensament de les coses, jo crec. I com més voltes li dono, més difícil trobo el tema. Us ho prometo.
9: Val. Digues, Maria José, digues.
8: Ara que l'Assum diu estic contenta i estic pensant, em ve una pregunta: què és primer, el pensament o l'emoció?
9: Bé,
7: és primer el pensament, sempre, clar, perquè tu et lleves i tens el pensament de que estàs molt cansat, però a vegades et truquen i et diuen una cosa i fas una cosa i aquell pensament de que estaves molt cansat s'ha transformat en una alegria, o al revés. Perquè els pensaments, on van els pensaments sols? Perquè jo penso, luego existo, el que he dit abans. Jo ara penso que estic aquí a casa fent el programa i que ha anat molt bé, però que el pensament és tan fràgil, tan etèreo.

0: em pot portar un compromís en relació a mi mateix i també en relació en el meu entorn, i aleshores aquest compromís pot pots dir no ho vull fer-ho, perquè és clar, això és posar molta carn a la graella, no? I l'altre és de dir, pues mira, m'és més fàcil seguir el que em diuen els altres, i escolta, que això la societat, per exemple, els estadis estan ple de gent que pues mira, els és més fàcil anar a l'estadi allà a cridar i desfogar-se que no pas a lo millor tenir un criteri d'alguna opinió més concreta, no? Per tant, penso que mira, fem servir aquesta paraula, no? Pensem realment per nosaltres mateixos, això comporta un compromís.
1: El compromís
0: fa que el pensament doncs deixa de ser eteri i fràgil, perquè aprèn consistència.
2: Tu has introduït un tema que per mi és molt important, i també el que tu has dit és molt important, i a més ho tinc apuntat, exactament per parlar-ne, de la relació entre pensament i emoció. Però és que aquí estem parlant de pensaments d'una manera molt
3: fràgil
2: o frívola. És la categoria del pensament. És la categoria del pensament. Tu has introduït aquest concepte.
0: Sí.
2: No és el mateix un pensament conceptual de vida que el pensament si compres patates al supermercat. Clar. No és el mateix. Tu estàs parlant dels conceptes de vida, dels conceptes de filosofia de vida.
0: Que et fa viure.
2: Això no es canvia cada dia. Això no canvia cada dia. Digues, perdona.
1: Això és com una altra història, eh? El pensament és el que fa... Ara vaig aquí, ara vaig allà, ara faré això, ara faré allò. Comprar patates al mercat, agafar les patates i no penso res.
2: Exacte, però hi ha un altre pensament, que és el pensament que determina, per exemple, els teus valors a la vida, o la teva religió, o el teu estil de relacional, que ho ha dit el francès. Com em relaciono amb la gent? Quina capacitat tinc de sostenir unes relacions franques, obertes, o més brillants, o més agressives? Tot això depèn de tu. Ara, realment, hi ha coses que se'ns escapen. La Maria José ha introduït un tema que jo tinc apuntat aquí per parlar-ne, me l'ha aixafat, perquè és un tema realment emocionant, que és el tema de la relació entre el pensament i les emocions. És un tema...
1: I la voluntat?
2: La voluntat relacionada amb què?
1: Amb el pensament.
2: La voluntat és un impuls a fer alguna cosa, o és un impuls a pensar alguna cosa. La voluntat és com una força interior que te impele, dirien els castellans, a fer alguna cosa o a pensar alguna cosa. Això és la teva voluntat.
1: I canviar el pensament...
2: La gent canvia, la gent canviem. No és molt fàcil de canviar els valors ni els principis, però les coses més... O sigui, si agaféssim els pensaments i els categoritzéssim, primer de tot hi ha els valors i finalment hi ha les patates del supermercat. I no és el mateix.
1: Primer el pensament.
2: El pensament, però que integra els teus valors de vida, eh? Com ets tu, com et relaciones, com mires els altres, com te preocupes del coneixement.
3: Com et relaciones amb tu mateixa.
2: Com et relaciones amb tu mateixa. Això són valors. Això no ho canvies cada dia. I això depèn molt de tu. Ara, no ens enganyem. Nosaltres no som àngels, ni els Sant Gabriels. No busquem... És que jo dic a vegades mirant el francès, però el francès té un sentit molt pur. És la meva sensació, francès, de moltes coses de la vida. Nosaltres no som perfectes, ni ho serem mai. Nosaltres som persones humanes amb un món petitet, en l'espai, no sé què. I estem influenciats per tot. I el dilluns pensem una cosa, i el dimarts en pensem una altra, i el dimecres acabem el pensament, etc. I la nostra vida hem de viure amb la indeterminació. Hem de saber-hi viure, no?
0: Sí, en aquest sentit, per això jo he subratllat aquest teu tros del teu guió, Mari José. No hi ha res sota el nostre control, no, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. Però si posem consciència, potser seria en aquest sentit que tu deies,

0: És ara, Octavi, que potser en el dia a dia no acabem, un dia pensem una cosa i un dia una altra, però a mesura que anem posant consciència amb les coses i ens hi anem comprometent, penso que sí que les coses van consolidant-se i els pensaments, dius, me n'alegro haver pensat això perquè, mira, això m'ha portat...
1: Són pensaments de primera categoria, això.
0: Fins aquí, no?
1: Són els pensaments que delimiten l'acció diària. O sigui, nosaltres tenim una franja de pensaments sota dels quals hi ha les operacions. Les operacions del dia a dia, on viatjo, amb qui viatjo, qui parlo, amb qui no parlo, què compro, què no compro... Tot això és la operacionalització dels pensaments que estan a un grau superior. Mm-hmm. I aquest és on t'has d'instal·lar tu, com a pensador, el que deia, el de la reflexió. T'has d'instal·lar amb el gran pensament, del qual deriven les operacions del dia a dia.
2: Mm-hmm. Però jo estic d'acord bastant amb això que acabes de dir, Octavi, però no discriminaria tant el tipus de pensament, perquè inclús anar a buscar patates... o anar a pensar què faré jo per dinar, m'està portant a decidir com m'alimentaré. I alimentar-me no és una cosa, diguéssim, banal, no?
0: També és un acte
2: creatiu.
0: Llavors,
2: jo crec que si aprofundim una mica el pensament de que tu potser diries de menys categoria, i trobaríem la categoria.
1: Sí, pujant. Has de pujar. Has de pujar. Al final aquesta patata aniria a parlar. Sí, aquesta patata aniria a parlar, a parar a un pensament ecologista de primer nivell mundial de l'equilibri de l'univers.
2: O només...
1: Perquè a través de la patata hi arribes, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: com està feta, el grau, com està cultivada, llavors que jo m'alimento, jo estic integrat en un entorn gran, i al final arribes al quinto veneno, no?
2: O simplement, si m'he observat i em conec, podré decidir si la patata em senta bé o em senta malament per la meva salut. Així és dit de forma ràpida.
0: Per tant, si pensem realment per nosaltres mateixos, ha de ser un acte conscient i de ganes de voler. És igual, un pensament petit pot ser tan gran com un de pensament molt gran que arribi allà on sigui, no? Tots els pensaments.
2: I és imprescindible conèixer-nos a nosaltres mateixos. Sense conèixer-nos, jo no puc canviar el meu pensament si jo no em conec.
0: Pensem per nosaltres mateixos. Aquest és l'interrogant que avui ens formulem. Estem debatint aquest interrogant avui amb la Sumbitòria, amb el Joan Ripoll, amb l'Octavi García, la Maria José Leiva, qui us parla, el Francesc Collia, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. I ha arribat el moment en què la nostra guionista, la Maria José, ens presenta, que ja ens l'ha presentat al final de llegir el guió, que avui escoltem My Way de Frank Sinatra. Per què aquesta cançó, Maria José?
2: Bueno, com he dit abans, el guió que he escrit, reconec que és ambigu, però és que també a vegades la realitat és ambigua també. I tot és contradictori en general. Llavors, sí, és veritat que no tenim el control, però en algun moment sí que podem, si ens coneixem i podem triar entre una manera i una altra manera de funcionar. I, bueno, a part que és una cançó que m'agrada molt.
0: Perfecte, doncs en Joan ens la farà escoltar. Gràcies.

0: pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest és el programa que avui, en el punt de l'interrogant, ens plantegem. Estem fent possible el programa avui l'Octavi Garcia, la Sun Vitoria, la Maria José Leiva, el Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Clavia, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. I tenim una nova companya en els serveis tècnics, que aviat desvelarem el seu nom. De moment diem que es diu Mar. Bé, doncs... Un moment, Octavi. Aquest interrogant, pensem en, realment per nosaltres mateixos, has acabat, Maria José, tal vegada per presentar la cançó, has parlat de l'ambigüetat. Els pensaments poden generar aquesta ambigüetat. L'ambigüetat crea dubte, perquè penso que si una cosa és ambigua és perquè podem veure que una cosa pot anar per un cantó o per l'altre, i és aquest... Però precisament perquè pensem, penso que cal concretar. La vida ens cal concretar, precisament per anar-nos definint com a persones humanes. Penso que el pensament ens defineix com a persones humanes, i ens defineix precisament perquè anem concretant i deixem aquesta ambigüetat. A mi manera, a la meva manera.
1: Sí, sí. El pensament ens, com has dit, ens defineix com persones humanes. Sí. Sí, però el pensament és canviable. I abans, fora d'antena, l'Octavi parlàvem del pensament cartesià. Tot canvia, inclús... El que avui va a missa, demà passat o l'any que ve o d'aquí 10 anys, és una altra cosa. Per tant, dir que el pensament em determina com a persona, jo no estaria gaire d'acord. En algun cas pot ser que sí, però jo crec que no.
2: Sí, però la qüestió sobre els pensaments, en el sentit que deies tu, mira, José, la qüestió no és pensar, el problema és que si ens fusionem amb allò que pensem. Si ens ho creiem, fins a convertir-lo en la definició de nosaltres.
1: Clar.
2: I ho considerem la veritat. Llavors, tenim un problema.
1: Clar.
2: Torno al que plantejava al principi. Els pensaments dirigeixen les nostres accions d'alguna forma. I convertir aquests pensaments en creure's que som nosaltres aquests pensaments, vull dir, fer-los... assumir-los,
1: identificar-nos
2: tant amb els nostres pensaments, de fet, sense discernir-los, sense reflexionar, sense enfrontar-los, llavors deixem d'escollir lliurement. I llavors, com no decidim lliurement, som víctimes dels nostres pensaments. Llavors això sí que és un problema. I llavors aquí surten històries molt estranyes, gent que se li gira el allò.
0: Així ens estàs dient millor no pensar?
2: No, i ara. No. Però sí que ha de ser un acte reflexiu. Sí, vull dir, el que penso que tots estem d'acord és que el pensament ha de ser un acte reflexiu. Independentment d'allà on es emporti, cadascú el portarà allà on sigui. No diem que hi hagi ni coses bones ni coses dolentes. No ho estem definint, això. Però sí que ens ha d'ajudar en aquest sentit.
0: L'Assum vol dir una cosa, digues, Assum.
3: Sí, però ara se m'han anat una mica el pensament. Però ja que he parlat tant del Descartes, a mi m'encanta, sempre diu, si mires el foc, en aquell moment igual no és real, és una il·lusió del que tu estàs veient. O sigui, tampoc et pots formar una idea molt clara del que estàs veient, parlant del Descartes. Saps? Pienso, luego existo, però existeix de veritat el que estàs veient? Descartes et planteja aquestes preguntes. I clar, caminante no hay camino, i mare de Déu, és que és molt difícil de definir el pensament.
0: Sí, però el camí...
3: Perquè és il·lusió.
0: Penso que el camí es fa caminant. O sigui...
3: Caminante,
0: dir-ho... Pues, pot semblar una cosa pues, així etèria, però si el camino se hace el caminando, o sigui, s'ha de caminar per observar i per tenir una constància de que el camí realment existeix, i la vida igual. O sigui, jo estaria una mica en contra amb el Descartes, que pienso luego existo, si no ets conscient. Si no ets conscient... pots pensar tot el que vulguis i a lo millor no ets conscient de que estàs existint. O sigui,
3: la realitat, el que
0: veritablement fa el camí, pues sí que pot dir que està pensant perquè és el camí i és una existència perquè vas veient la realitat del camí. Seran uns arbres, serà el desert, serà un Edén, serà el que tu vulguis, però has de caminar per veure el que hi ha.
3: El caminant en el camí, no? I no esteles en el mar.
4: Sí, però estàs associant el pensament a la realitat i no té res a veure.
3: El pensament, no, és que és molt complicat.
4: El pensament no està casat amb la realitat. El pensament és lliure, màgic, esotèric, màgic, irreal, fals, enganyós. Però és pensament. Nosaltres estem parlant del pensament pur, a aquesta reunió d'avui, o del pensament perfecte. Per exemple, jo tinc posats aquí dos tipus de pensament patològics psicològicament, que són els pensaments d'esquizofrènia o els pensaments del trastorn obsessiu compulsiu. Hi ha gent que té trastorns mentals greus, però té pensaments, no té res a veure.
3: O sigui, bueno, hi ha pintors que pinten amb el seu pensament i mireu les obres d'art que han fet dels seus pensaments. Obres d'art o obres molt difícils.
4: Però és que, a més, hi ha una altra cosa del pensament molt curiosa, que jo la tinc apuntada aquí, que tenia de sortir, que és que el pensament creatiu és un pensament destructiu. O sigui, si tota la gent que... hi ha hagut molt poc creatiu a la història de la humanitat. I respecte al Descartes, que jo no soc cap aficionat al Descartes, jo diria dos coses ràpides. L'evolució del pensament humà no segueix la mateixa velocitat que l'evolució de la tecnologia. No ens confonguem,
3: no.
4: A l'Occident, els pensadors neoclàssics de 500 anys abans de Crist continuen funcionant, per exemple, incluït Aristòtil. I en el pensament cristià funciona així. Sant Agustí, del segle XII o XIII, és un gran mestre de l'Església i continua. O sigui, el pensament filosòfic no té data de caducitat tan fàcilment, Tot el que va passar fa, i repeteixo, 400, 500, 800 anys abans de Crist, continua estudiant-se a les universitats, això.
1: Tu diries que Descartes la consideraries filòsof?
4: Home, mira, et vaig dir una cosa. Jo repeteixo que no soc... ara no estem aquí per una cosa de Descartes. No. Només et diré una cosa. No hi ha universitat al món, a qualsevol carrera de filosofia, que Descartes no estigui entre els tres primers del món, de la història de la humanitat. Res més. Aquí ens l'estem carregant en 5 minuts, el qual a mi m'assombra. Però és igual.
0: No, és igual.
4: Jo volia dir sobre el pensament creatiu, que em sembla també un tema que és del que estem parlant, que és aquell pensament trencador. Que això, n'hi ha molt poca gent als dits de les dues mans de la història de la humanitat. És la gent, amb el pensament, i em sembla que tu ho has dit, que és capaç d'alliberar-se del que hi ha per entrar en una nova àrea, en una nova dimensió. Això és, ho dic perquè ve a cuento de tot el que estem dient. És tan difícil alliberar-se dels nostres les nostres coses que hem adquirit, no jo, els mils de milions de persones que hi ha a la humanitat, l'espècie humana, està tan dificultosa d'alliberar-se dels càrregues d'aprenentatge que té durant la seva vida, que els fenòmens creatius succeeixen molt a poc a poc. Molt a poc a poc. I sobretot en el camp del pensament, que això és el que et volia dir. En el camp del pensament hi ha pensadors alemans del segle passat. Tu, ara, seria molt difícil que em citessis, a part de Chomsky i algun altre, algun pensament que tingués realment una transcendència important a nivell mundial. És difícil. El pensament és bastant estàtic i, com deies tu, Joan, és un subjecte de qüestionament diari. Si hem de ser capaços de qüestionar-se les nostres idees de forma permanent.
1: Ara m'ha vingut el Luther King, ja que t'has ratat a treure algun personatge... Així és, sí, a nivell mundial. Sí, sí. Però t'ho volia dir una cosa sobre el Descartes. Sí, és veritat, està considerat com un filòsof, però en realitat la filosofia més aviat és una manera de preguntar-se les coses, però sense retallar, com unint, com buscant correspondències. En canvi, el Descartes el que fa és retalla. És la raó i no és res més que l'error.
4: Perquè...
1: En aquest sentit del retallar
4: sí,
1: és
4: no,
1: amb el que...
4: Però no, és que, no retalla.
1: Perdona, perdona. Sí. En aquest sentit del retallar,
4: sí.
1: Que ara, actualment, no ha passat tants, tants 100 anys, però actualment no s'atendeix a retallar, sinó
4: no,
1: no. S'atendeix a ampliar,
4: em permets?
1: A globalitzar.
4: Sí. Em permet? Deixa que et digui.
3: Sí, està, sí, sí.
4: El pensament que tu estàs dient ara té molt sentit, però si em permets, no és així. És justament, jo t'explico, t'explico,
1: sí, sí,
4: és el
1: sí,
4: contrari.
1: Sí.
4: Per què? Perquè hem de contextualitzar les persones. Per la reina Victòria, a l'època del romanticisme i no sé què, era una, de costums molt controlades, les nenes amb la faldilla llarga, etcètera, etcètera, etcètera, a l'època victoriana. El Descartes, quan va viure, el món estava regit per una cultura religiosa medieval.
0: Clar,
4: clar, llavors, sí. ara ens entenem, no?
1: Sí.
4: Si tu, és com Freud. Freud, quan parla dels impulsos sexuals i tot això, està parlant a l'època victoriana. I tu has de dir, aquest tio era un heroi. Com podia parlar d'això a 1915? Mm. Per tant, el Descartes, quan diu, permetem, quan diu, passa-ho per la raó, saps què està dient? No funcionis per la fe. O sigui, no funcionis pel convenciment que t'ha vingut donat, que també que pots fer-ho,
0: ja
4: però a pesar de tot, passa-ho per la raó. Mm. I t'està dient, passar per la raó és pensar. I pensar dignament és existir. És el que et fa existir. Mm. És el que fa que agafis les coses i les raonis. No les estàs limitant. O sigui, tu ho has dit bastant bé, que sembla que al raonar-les les limitis. No, al raonar-les les amplies. Amplies el vano. Entens què vull dir?
1: Depèn de la base de la que a vegades abans hem parlat de la base, no? Tot depèn de la base.
4: Mm? Sí. Mm. Bueno, ja ens entenem.
1: Sí,
4: però deixem
1: sí.
4: El Descartes pobre, que l'hem matrivitzat prou ja.
0: No, però amb el tema d'avui pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest el penso i...
4: Cogito ergo.
0: Doncs existeixo, el Descartes.
4: Vol dir que t'enfrentis a les coses, que pensis, que hi pensis.
0: No és una causa-efecte que si penso existeixo.
4: No.
0: És perquè penses que prens consciència
4: de que existeixes. Molt bé.
0: Perquè un mono
4: exacte.
0: També pensa a la seva manera i existeix.
4: Exacte. És que la nostra pensament és... Aviam, jo ho diré senzillament. El nostre pensament és el que ens identifica com a persones, com a espècie. El pensament. Nosaltres tenim moltes costums, inclús de nadons, com els animalons. Inclús els animalons tenen més capacitats de petits que nosaltres. Un nadó mono, fins als 12 o 13 mesos, té més habilitats que un nadó persona. Però ens comencem a separar pel pensament. Jo haig de ser un enamorat del pensament, perquè és el que jo penso que em fa lliure. Em penso que em fa lliure. Jo sento la televisió i jutjo el que m'estan dient. Jo miro el diari i escolleixo. Jo miro una pel·lícula i agafo quina jo vull agafar. Vale, i tu dius, però no ets lliure del tot? No. Som lliures del tot? No. Estem condicionats? Sí. Però és la petita escapatòria a la vida que tens és que el teu cap vagi funcionant, no? Probablement, No sé, penso.
0: Assumi, Joan.
3: Vale. Pues jo dic això, que si ets capaç de pensar, sí, que aquesta sigui la teva única finalitat. S'ha de poder pensar, però més coses. Jo, això del pensament, ho trobo molt etèrio i no em condueix a cap lloc.
0: Joan.
2: Sí. Jo vinculo...
4: És un pensament, això que acabes de fer tu,
0: Sí.
4: Això que diu que el pensament no em condueix a cap lloc, és un pensament,
2: Sí, una reflexió. Sí, a veure, jo vull incloure un terme mig, perquè han parlat de les patates
0: i han parlat dels pèsols
2: i han parlat del Descartes i de l'univers i de valors que són molt importants, però ara vull introduir uns pensaments que roden per allà pel mig, que acostumen, si jo m'aixeco pel matí o estic fent alguna activitat i no em surt tan bé com jo m'hagués agradat, puc tenir el pensament de que sóc un inútil, per exemple, que sóc tonto o que els altres no m'estimen. Mm. Aquests moments també són pensaments. Mm. I pensaments que fan mal i que ens condicionen d'una forma absolutament inimaginable. i perquè... que porten a tenir molts problemes psicològics.
0: Perquè va lligat a l'emoció i en el sentiment.
2: Sí, perfecte, però són pensaments que estan allà enmig, i que ens afecten al dia a dia.
4: Hi ha que t'afavoreixen, hi ha que no t'afavoreixen, que em fan bé, que em fan mal.
2: Correcte, però jo torno al comentari que havia començat a fer abans sobre el fet de que nosaltres no som els nostres pensaments, que és molt fàcil de dir, però una altra banda, perquè aquesta creença sobre què som o com som també està, evidentment, vinculada a totes les influències externes, agudes i bé, des del mateix moment que vam néixer. Vam sortir de la mare, i no sé jo, si fins i tot abans.
4: Sí.
2: Però estem absolutament condicionats. O sigui, hi ha una feina de desprogramació, si li podem dir d'aquesta manera,
4: o no,
2: però seria de desprogramació, d'interpretar allò que realment això que estic pensant es correspon amb la realitat, jo sóc així, podries pensar, no, pensar dir,
4: tinc alternatives,
2: imaginar,
4: millors,
2: sí, tinc alternatives i dir, millors. No, jo no sóc això. Llavors aquí avancem, per ser un Einstein, arribarem, vull dir, puc ser un inútil per fer unes coses, val, d'acord, això ho puc acceptar, per això no serveixo, i ho puc acceptar i ja està, i ja no hi ha problema, però puc ser molt bo fent altres coses.
4: Però no necessites ser un Einstein, ser una gran persona.
2: Ja m'entens, vull dir, puc pensar que sóc inútil en general, però, ostres, a la millor cosa és que les estic fent molt bé, relacionar-me amb la gent, com les tracto, cuinar, què sé jo, val? Vull dir, aquest descobriment de què és el que... que no sóc els meus pensaments, de que no me'ls crec absolutament tots, començant per les patates i acabant passant per aquests pensaments que ens miren de definir, però que no ens corresponen realment amb el que nosaltres...
4: L'única manera de créixer la vida, de créixer... Que, o sigui, nosaltres tenim, per mi, una responsabilitat, que és millorar. És una responsabilitat que tenim a tota la nostra vida, millorar. No baixem el nivell de la paraula, millorar, en el sentit més gran de la paraula, més important. Si no et qüestiones les coses, no creixes, no millores. Si no et qüestiones el que estàs fent, no millores. Si no entres en crisi, la millora només surt d'una crisi de lo existent.
2: Correcte.
4: Si no, t'hi quedes tot el dia.
2: Correcte, sí, sí.
4: I a la vida igual, amb els teus pensaments religiosos has d'evolucionar. Pensaments socials, has d'evolucionar. Pensaments polítics, l'únic... De futbol, no. Si ets del Barça, no has de canviar mai.
1: Es pot ser a política, Octavi?
4: I tant que sí.
0: El nostre,
4: que és difícil,
0: El nostre programa ho és, Ni futbol, ni polític, perquè no parlem d'això, perquè...
4: No, home, no.
0: No porta enlloc. Pensem realment per nosaltres mateixos, aquest és l'interrogant, i estem arribant al final del nostre programa, i m'agradaria, doncs, que si alguna cosa se us ha quedat en el tinter, doncs ara és el moment. Assum, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
3: Se m'ha quedat en el tinter tantes coses que no sé el que pensar.
0: Molt bé. Doncs aquí es queda. Octavi, què se t'ha quedat per dir?
4: Jo se m'ha quedat una cosa que té la Maria José, que és igual, és la relació entre les emocions i el pensament, que és un tema apassionant per un sol tema monogràfic. Hi ha una relació, per mi, hi ha una relació absolutament íntima, però tan íntima que la capacitat de memorització dels pensaments el 90% de vegades va lligat a una emoció.
1: Esclar.
4: Va lligat a emocions. Esclar. Ens impregna.
3: Claro.
4: I quan ens impregna algú, ho recordem. Si no, no hi ha manera. I quan ho recordem, som capaços de verbalitzar-ho. I si ho verbalitzem és que existeix, segurament. O sigui, la relació entre les emocions i el pensament és molt important. Molt important. No solament a nivell endocrí, biològic, sinó a nivell d'aprenentatge i de... I de pensament.
0: Molt probablement que el 90% o més, o gairebé el 100%, potser tots els pensaments venen donats per l'input d'una emoció i un sentiment.
4: O tenen cert grau d'emoció.
0: Sí. És el que deia en Joan.
4: Sí,
0: no?
4: Sí, sí. Sí, sí.
0: Sí.
4: Sí. Sí, sí.
3: Sí.
0: Bueno, Joan, què se t'ha quedat en el tinter? Va.
2: Continuant amb la relació aquesta que havíem establert al principi, des del principi, sobre els pensaments i l'acció, jo continuo convidant a no ser víctima dels nostres pensaments, a evolucionar, observant-los des de fora, mirant d'observar-los i observar aquests pensaments, com ens porten, a quines decisions ens porten, i sobretot hi ha una idea molt important de que no som els nostres pensaments. Cal observar-los i meditar sobre ells.
0: Perfecte. Maria José, què se t'ha quedat en el pensament?
1: Sí, jo penso que el pensament forma part d'una part de nosaltres que diem ego, perquè no som nosaltres, com deia en Joan. Que és un recurs, el pensament és un recurs que tenim, com l'ego també és un recurs que l'hem de fer servir, però intentar això, no identificar-nos i conèixer-nos, anar més enllà del pensament per poder conèixer-nos.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Torna't a prendre, no fugir.
5: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 8, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que cauen des d'aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i afecten també la mobilitat per tren i carretera a la Costa Daurada. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés, que ha obligat a tallar la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. També hi ha un carril tallat a la P7 en sentit sud a la Riera de Gaià i en alguns moments s'ha hagut de tallar la Nacional 340 per la inundació. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres en poques hores i registres de més de 110 al nord del Tarragonès. En concret, des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra han caigut 140 litres per metre quadrat. El telèfon d'emergència 112 també ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell. Coneguem doncs ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Comencem el cap de setmana amb aquestes nuvolades i tempestes que afecten a primeres hores del matí i matinada al Camp de Tarragona, també a l'Alt i Baix Penedès i fins i tot una mica a les Terres de l'Ebre. Unes tempestes que desapareixeran ja a partir de les 10-11 del matí i després quedaran residualment alguns ruixats que afectaran a les Terres de l'Ebre al llarg del migdia i de la tarda. Ruixats que també es poden reproduir una mica a l'interior de Catalunya. A la resta del territori, més tranquil·litat, més sol i les temperatures, això sí, són més baixes.
1: I en plana política, el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicat aquest divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre Ceuta i Melilla i ha defensat que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè les dues ciutats tornin al si de la pàtria. Així ho ha dit en unes declaracions al canal públic marroquí 2M en plena crisi per l'onada migratòria a Ceuta. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops. A l'Alt Empordà, durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I tanquem amb els esports. En futbol, a la segona divisió, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Comparteix la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat per la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldés que afecta la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Segons el Meteocat, al litoral del Baix Penedès s'han acumulat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores. En concret, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, al Vendrell i Torredembarra hi han caigut 140 litres per metre quadrat. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 627 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I en successos arran d'aquestes inundacions, 3 persones han resultat ferides en quedar atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Com diem, les fortes pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès han obligat també a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i també una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha emportat també un centenar de joves cap a l'escola Pla de Mar, on s'ha obert un centre d'acollida. A més, s'han muntat centres al Voli Esportiu de Roda de Barà i al Casal Municipal de Creixell. Aquests són els 3 municipis més afectats per les pluges, juntament amb Torredembarra. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els propers dies. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les 2 primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
5: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encedem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té. I avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem amb un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.
4: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.
1: Com li dides tan se val, aquí tens una figuera i allà hi ha un tarongeral.
0: I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia. És a dir, el transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent ben potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem. Però, si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt al sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Si seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab, és el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix, aquest vent de xaloc, que doncs, té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana a càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la Rosa dels Vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra. I si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment, a Terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: cablejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest, oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistral, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí, en la península ibèrica, al passar el temps, se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pic i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco, s'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la copla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les coples Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:00 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any, l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La copla serà la copla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les coples Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols, en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les coples Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve, a 8:15 del vespre, hi ha el concert de sardanes i música per a copla de les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la copla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'Aplec Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern, Monicrits i Somnis del Pla, més de la copla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de copla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest Aplec Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la copla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup Aprenc, Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreria. Es van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fang, que els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove per tancar aquestes connexions al territori.

0: Això era la banera de Canyes i Fang de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reus Jove.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb A gust d'argent a l'om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noces d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'om de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'OM. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Aquest estiu, encara ets a temps de viure el mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions, com diem, han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Al Vendrell, per exemple, com diem, han caigut 100 litres en només 3 hores. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de pluges, la majoria provinents de Roda de Barà i el Vendrell, mentre que els bombers han atès un total de 192 avisos. I arran d'aquestes inundacions, tres persones, una d'elles en estat crític, han resultat ferides, han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà, segons han informat els bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques, que han rebut l'avís poc després de les 2 de la matinada. Els altres dos ferits estan en estat greu i menys greu, i a més, per la seva banda, el càmping Arc de Roda de Barà, allà també hi ha dues persones ferides lleus per la caiguda d'un altre mur i s'han hagut d'evacuar unes 300 persones que hi estaven allotjades. Un centenar s'han pogut refugiar al poliesportiu municipal. I en plana política, el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu en la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació dels diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de les Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. Aquest nomenament es podria fer oficial en els pròxims dies. I en plana cultural, el 19è Festival Sons del Món, l'encarregat de tancar-lo ha estat Roger Mas, amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia. I en els esports, en futbol, derrota del Girona per 2-1 ahir al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

back in.

0: Ràdio Arenys.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: Bon cap de setmana.
5: El cap de setmana és molt millor escoltant bona música. El passem junts?
4: Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Moonbikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
5: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les pluges molt intenses que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera Nacional 360 s'ha reobert a quarts de vuit després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària, les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R17 i RT2 s'ha restablert sobre les 10 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Les precipitacions han deixat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra entre les 10 de la nit i les 6 del matí, però en alguns casos podrien haver superat els 200 litres, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per la seva banda, el Servei d'Emergències 112 ha rebut més de 600 trucades relacionades amb aquest episodi de precipitació, mentre que els bombers han atès 192 avisos. I arran d'aquests aiguats, 5 persones han resultat ferides. D'aquestes, 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barao i una d'elles està en estat crític. Les altres 2 afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres 2 són de caràcter lleu per la caiguda d'un altre mur al càmping Arc de Bara. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. També s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores al sud de Catalunya davant aquesta situació meteorològica. En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta passada nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs. Ha demanat seguir els consells de les autoritats competents. I en cultura, Roger Mas ha tancat la 19a edició del festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler de les Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. I tanquem amb els esports amb la derrota del Girona ahir per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades a la segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
8: Si pot... poses Ràdio Arenys, el teu cap de setmana millorarà exponencialment.
9: Bon cap de setmana.
8: La música del cap de setmana la posem a Ràdio Arenys.
9: Ràdio Arenys.
8: La primera en música.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Les pluges que han caigut aquesta matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han provocat inundacions a la Costa Daurada. La carretera nacional 340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per les inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa a Rodalies, la circulació a l'R2 Sud, l'R4, l'R13, l'R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert també passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes. Com expliquem, a Torredembarra s'han recollit uns 137 litres per metre quadrat i les principals afectacions a aquest municipi s'han produït al passeig Miramar i en alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim, que també han quedat inundats. Ens dona més detalls des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
3: El passeig Miramar s'ha hagut de tallar en alguns trams per l'acumulació d'aigua. A més, s'ha hagut d'assistir un vehicle i a una família que ha quedat incomunicada a l'urbanització de Claramar. S'han desplaçat diverses tapes de claveguera i contenidors i també hi ha hagut afectacions a la platja. Durant la matinada, la policia local ha rebut nombroses trucades per atendre diverses situacions d'emergència. Amb tot, l'alcalde accidental, Valé Pino, destaca que al municipi no hi ha hagut danys personals i que ara treballen per recuperar la normalitat a la via pública.
4: La platja està afectada, però no està excessivament afectada. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
3: Segons les dades del Meteocat, les precipitacions registrades durant aquesta matinada a l'estació automàtica que hi ha arran de platja fan que aquest dissabte hagi estat el dia més plujós a Torredembarra en 26 anys de dades.
2: I seguim parlant d'aquests aiguats perquè fins ara 5 persones han resultat ferides. 3 han quedat atrapades quan ha cedit un mur al port de Roda de Barà i una d'elles es troba en estat crític. Les altres dues afectades estan en estat greu i menys greu, mentre que les altres dues són de caràcter lleu per la caiguda, en aquest cas, d'un altre mur al càmping Arc de Barà. Els aiguats també han obligat a desallotjar el càmping Les Sirenes de Creixell i una discoteca del Vendrell. Un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar i també s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell. I tanquem els esports. En futbol, derrota ahir del Girona per 2-1 al camp del Córdoba, que deixa els gironins amb només un punt després de les dues primeres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Benvingudes, benvinguts. Un ple. Us parla en Joan Puig. Avui estic força content. Primera, perquè estic amb una sèrie d'amics, una sèrie de companys que ens han acompanyat. Estic amb l'Eric, que últimament porta el timó. Ens ha vingut a veure la Xènia, que des d'aquí també salutacions. I crec que tinc de donar les gràcies a tota aquesta gent que durant 900 programes han vingut, han estat aquí un cop al mes amb la tertúlia, a tota aquella gent que ens hem trobat pel carrer, que ens ha acompanyat, que ens ha animat i que d'alguna manera ens ha portat fins aquí. No ha estat fàcil, perquè 900 programes són 900 programes i com tothom a la vida ha tingut els seus dents de serra, però content de tenir l'equip que tinc i amb moltes ganes de fer-ne si del 900 més. En qualsevol cas, donar també les gràcies a una persona que avui no ha pogut venir, que és l'Eloi, que l'Eloi per circumstàncies no ha pogut venir. Va ser del principi els que vam convidar aquí i des d'aquí una abraçada. Donar també una abraçada molt forta a la gent d'Arenys de Munt, sobretot els de l'Associació de la Part Alta de la Riera, que des d'aquí doncs, també m'han volgut acompanyar en aquests 900 programes. Al Francesc, que també m'has enviat un privat, que també des d'aquí molt amables. I nosaltres començarem. I començarem, avui tenim primers espases, com sempre portem a la tertúlia. Comencem amb el tema del dia. Amb el tema del dia, perquè vam començar el 2026, que cada dia hi ha un tema en portada diferent, més gros que el del dia anterior. I com ja t'has dedicat a un tema que dius, bueno, això ja no pot anar més, doncs en resulta un altre que encara és més gros. Bé, nosaltres, avui el tema només n'hi ha un. Avui el tema és Eurovisió. I com que Eurovisió, totes les cases de bé, cases de bé, doncs es parlarà d'Eurovisió, parlarem d'aquest tema. Jo vull començar, com sempre comencem amb la primera cançó. Jo m'agradaria que féssim un esforç tots plegats i penséssim en aquella cançó d'Eurovisió que ens ha agradat més. La tenim pensada? Vale. Bé, una segona. La segona la tenim, Eurovisió, una cançó que hagi sortit a Eurovisió que ens hagi agradat més, la segona. I va, anem a fer un últim esforç. Fiquem la tercera. Vinga, la tercera. La tenim, estem fent de Mago Pop avui, també una mica. La tercera. Segur que molta gent, amb una d'aquestes tres, hi ha la que per mi és, sense cap dubte, la número 1. Endavant.
1: Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.

0: encara Eurovisió, encara el francès encara dominava, ja m'enteneu, els que som afrancesats, encara hi havia Spain, Deutsch Point, Spain poques vegades, Deutsch Point, però és el que hi ha, i els rètols encara eren en francès, és una època. I la pregunta que fem avui, que és una pregunta especial, amb un preu especial, amb un premi especial, és a veïnsdemar@gmail.com. Ja sabem que el que cantava la cançó era Ava, però m'agradaria saber un nombre. El nombre de components que tenia el grup Ava. Entre els que l'encerti farem una rifa, un premi especial únic dels 900 programes de Veïns de Mar a Ràdio Arenys. Repeteixo, quants components tenia el grup Ava. I comencem. Primera cosa que comencem, presentem els que tenim. Comencem per la dreta, on té una certa tendència a començar per la dreta. No puc començar pel centre, però tenim... Tenim l'alcalde d'Òrrius, un bon amic, fidel per sempre més al servei del programa, Xavier Masgrau, benvingut.
1: Moltíssimes gràcies, molt amable. Enhorabona pels 900 programes i esperem que també que comptis amb nosaltres.
0: Sempre, per 900 més. Ja ho saps que...
1: Tot i que avui la veu no la tinc gaire fina, sí. Però bueno,
0: tu saps
1: ja ho arreglarem.
0: Que 48 hores abans us envio tots el programa a l'hora del dia perquè us pugueu preparar i esteu ben...
1: Efectivament. Ben,
0: efectivament. En recuperem una joia de la corona, no? En Joan Miquel, què tal? Benvingut.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Un dia així no podia...
2: Feia uns quants dies que doncs, no apareixia per aquí.
0: Els avis diuen nevera, saps?
2: Sí. No, nevera no, suposo que les circumstàncies...
0: No, les circumstàncies...
2: I també eren les meves, perquè jo...
1: Els avis no, el CTA...
0: No. Que el CTA és el Comitè Tècnic d'Àrbits, és que aquí parlem un nivell.
2: No, jo també estava en plena activitat cinegètica, vull dir que també llavors passo 3 o 4 mesos que els dissabtes desapareixo i me'n vaig al riu, i ara no, ara ja estic altra vegada aquí, molt content que em puguis fer 900 més
0: i que tu vegis amb vida teva,
2: i molt content d'estar amb tots amb els companys, amb ell que alguna vegada havíem
3: coincidit
2: una vegada que vam parlar sobre l'escola i les escoles i els mestres, me'n recordo.
0: Sí,
2: jo havíem coincidit amb ell. Pues Tomàs... Molt content que estiguis també avui aquí
1: gràcies,
2: amb nosaltres.
1: Gràcies
0: per acompanyar. Tomàs Salazar, què tal?
4: Bon dia, moltes gràcies, felicitat pel programa. Jo feia bastant de temps que no venia, fa poc que vaig tornar a coincidir amb en Xavier Masgrau en un programa, vam fer un tet-a-tet,
0: sí,
4: que havia els toros pel mig, te'n recordes?
0: Sí,
4: que
0: sí, vam fer els 6 toros.
4: Una espanyolada de Butxó Cuidal,
0: que home, diuen... teníem la Fèria d'Abril aquí.
4: I vam torejar no sé quantes vegades, no?
0: No, però com que els dos vau fer al final una apoteosis que em deu ensabonar bé, Vic, no li des de dir que sí, que havia... Saps?
1: Tenia que desviar-lo.
0: Sí, I també tenim un fixe discontinu, però fixe, perquè també per circumstàncies d'agenda hi ha alguna vegada que ens ha fallat, però que hi sempre ve, que és el Joaquim González.
5: Hola,
0: González,
5: bon
0: què
5: dia.
0: Tal?
5: Bon dia, ben trobat. Sí. Ben trobat a tots. Sí.
0: Què et sembla, quina colla?
5: Home, content de poder estar aquí amb vosaltres per celebrar els 900, que són molts de programes, la veritat. Ja sempre vens amb unes certes ganes, ara més encara.
0: Doncs fantàstic, escolta'm.
5: Ara més.
0: Comencem per el que tenim de començar, tenim el primer punt. Segon punt, escolta'm, els mestres. Jo crec que és un tema que es té de parlar. No s'acaba mai. Comencem potser per la dreta, seguim per la dreta, després canviarem. Però què ens està passant com a país que el trapero envia a Mossos d'Esquadra a mirar l'assemblea a veure què fa aquesta gent que truca de matinada?
1: Jo aquest tema, diguem, d'interior i tal, com porten, per lo que es veu, això era una pràctica habitual fa molts anys. Bueno, la veritat és que no tinc que dir res més que a mi m'avergonyeix. Aquesta cosa m'avergonyeix molt. També és veritat de que amb el tema de l'escola, que jo penso que hauria de ser el pal de paller del país.
0: Evidentment.
1: per mi, per mi. Jo amb el meu poble intento que el pal de paller sigui l'escola, no? Llavors, pues, teòricament i tal, pues, tens que donar ajudes i tal amb això. I et dones compte que el Departament d'Educació està abandonant les escoles, està abandonant també els mestres. I llavors resulta de que, clar, quan tens una associació de pares i tal a l'escola que millor volen fer cosetes i a vegades el departament no es deixen i tal, ni fan ni deixen fer, et trobes que estan molt abandonats. La solució, com sempre, per desgràcia, tot no es redueix només amb els diners, que també és important, eh? Sinó perquè ara mateix amb això de l'escola inclusiva, de tot, si no hi ha reforços i no tenim la capacitat i no complim, és que no compleixen ni les ràtios que ells mateixos imposen. Llavors, quina gestió estem fent? Molt dolenta.
0: Joan Miquel, l'escola, els mestres,
2: no, jo
0: el trapero.
2: El que ha dit ell de les infiltracions d'aquests Mossos, és curiós que un temps enrere hi va haver-hi en un tema polític la infiltració de la Policia Nacional a dintre de...
0: De la CUP, diguem-ho clar.
2: De la CUP. De la CUP i d'altres també,
0: sí,
2: de la CLAP.
0: La CUP, no?
2: Llavors això es va criticar i tot, bueno, ho va trobar malament. I ara revertim el tema i resulta que els nostres fan el mateix que criticaven. Per tant, un suspens total a qui hagi dirigit aquesta operació des dels Mossos d'Esquadra. Jo els suspenc completament. En quant a l'escola, en quant, jo crec que és un, hi ha aquí un suspens tremendo de la Conselleria d'Ensenyament. L'escola és una cosa importantíssima. Els mestres els hem... Jo sempre me'n recordo un programa amb ell que vam tenir aquí sobre l'escola, que vaig dir que els mestres se'ls havia de fer un homenatge a cada poble, a l'entrada del poble.
0: Totalment d'acord.
2: Perquè són els que pugen la nostra canalla, són els que els han de fer un nom el dia de demà, i en canvi en aquests moments els tenim abandonats, no els ajudem, no els hi donem la mà, no entenem les seves coses, i anem només amb un pressupost de dir no, és que aquí no podem gastar tant, quan seria on s'hauria de gastar més?
0: És un pilar de qualsevol societat.
2: Qualsevol cosa, per tant. Vull dir, jo entenc que aquí s'han de sentar en una taula i han d'arribar a un acord. I si no ho fan, escolta, si no ho fan, vull dir, molt malament, perquè els pares sortiran al carrer, no sortiran els mestres, sortiran els pares. Perquè és incomprensible amb els pares els problemes que tenen aquests dies de vaga, que és molt, molt normal que facin la vaga, però que després tenen problemes per tenir la canalla. Sort dels avis.
0: Un dia també es tindria de fer un programa dels avis, no?
2: Sort dels avis,
0: de la funció que fan els avis, no? Vull dir...
2: Jo passo la paraula amb ell, que en sap molt més que jo, i està en el tema... No,
0: ell em dona la impressió... Doncs,
2: està en el tema, coneix el tema molt millor que nosaltres.
0: Abans no digui res, com que té el corazón dividido, per tio, perquè ell ha estat mestre, però també té una ideologia que no sé, no? Que ets del govern... Pregunto.
4: Jo vaig dir l'altre dia que jo no soc militant fa més de 15 anys. Una cosa és la teva ideologia, jo em considero políticament socialdemòcrata, però ja per tradició familiar a casa meva, els meus pares eren republicans.
0: Però ara parlem dels mestres.
4: Per això que no corazón partido, tinc un corazón partido amb els mestres. A veure, jo deixa'm dir una cosa primer, el que ha dit en Xavier sobre el trapero. Té tota la raó. Ahir havia una notícia en un diari digital que tots els partits polítics que han arribat a la presidència de la Generalitat i han tingut la conselleria de governació, tots han estat implicats. Parlaven d'en Saura, parlaven de la Montse Tura i parlaven d'en Félix Puig. I en Félix Puig fins i tot explicava, doncs, que era una cosa normal. No? El que passa que ara potser van enviar, perdó, amb dues noies, potser sense cap experiència, perquè, clar, vas allà i no saps ni on t'anaves. Si dius una escola que estona al teu voltant i no et coneixen, digues que ets una escola, m'ho invento, de la Vall d'Aran, i que has vingut a la manifestació que ningú coneixerà, però per tant jo penso que està mal plantejat des del principi, no? També explicaven que quan va haver-hi el procés van enganxar la Policia Nacional, que els Mossos d'Esquadra portaven a cremar documentació interna de governació a Sant Adrià del Besòs, als crematoris.
0: Estàs utilitzant l'argument que ha fet servir Vox al Parlament de Catalunya.
4: Ah, no, ni ho sabia. Sí. Ho he llegit en un article ahir a la premsa. No, no ho sabia.
0: No, no, no t'ho dic, perquè els parlamentaris de Vox han parlat d'això.
4: No estic dient que sigui ni bon ni dolent.
0: No, jo tampoc.
4: No, el que veia la notícia de la premsa que em va cridar l'atenció, referent a això, no? A vegades s'ha de tenir informació, però no d'aquesta manera com s'ha fet. Vale? És el que dèiem, simplement això.
0: Una ara... cosa més com a...
4: No, amb els mestres, sí. Jo he sigut, i estic jubilat, he sigut professor, he sigut el president d'un sindicat de professors a Catalunya, un sindicat amb un col·lectiu de professors de religió que eren 1.500, 2.000 persones, i negociar és molt difícil. Tu, i com han dit tots dos, l'ensenyament és el pa de paller de la societat. Ensenyament, sanitat... Hi havia una època que eren tres M's. Metges, mestres, Mossos.
0: Sí. La seguretat...
4: Mossos els van arreglar el conveni i estan contentíssims.
0: Hi ha tres coses en els països del nord que són la sanitat, evidentment, els metges i el teixit industrial.
4: Sí, també.
0: Perquè si no hi ha teixit industrial que pagui tot...
1: És que si no hi ha activitat econòmica que creï...
4: Què seria Catalunya sense el teixit industrial?
1: No, evidentment. I de petita mitjana empresa. El que passa que sempre que estem... Tots els que teòricament han sigut empresaris i tal, hòstia, estem malmesos ja només pel fet de ser això. I al final resulta que en un moment donat, si no hi ha activitat econòmica i no es crea riquesa... A veure com es pot mantenir l'estat de benestar. El que sí que és veritat, i que jo també, i perdoneu, no per al·lusions, però el que sí que tindria que mirar és a veure l'especulació pura i dura amb aquests beneficis brutals que hi ha segons quines empreses que el que fan és especular, no?
0: Sobretot total, les estrangeres.
1: Sí, sobretot, clar, home, ara mateix i tant, nosaltres tenim un bé comú, que vull dir que des de l'any 82 que va entrar Felipe González,
0: ho tenim gravat.
1: L'any 82, a partir d'aquest moment, el primer que van fer va ser de que l'aigua era pública. I ara ens l'han vengut a francesos que fan i desfan el que li surt als nassos. Que amb el tema de subministres, tant l'electricitat com l'aigua, com el gas i tot això, ara ja tot és privat i llavors ens collen d'una manera brutal. A partir d'aquest moment, jo penso que hem perdut absolutament cap tipus d'independència a nivell, diguem, com a estat.
0: Hi ha pràcticament 22 minuts de les 12. Estem en el primer toro de la tarda, del matí, i els 6 no els farem.
1: Tenim que demanar pròrroga.
0: Amic González.
5: Home, hem passat moltes coses ara. Hem passat els mestres de l'aigua. Poc a dir, perquè ja tot està dit, però bueno, una cosa tan important com l'ensenyament, i tan deixat com ha estat sempre. No sé, no estic a Canet, i encara hi ha barracons a Canet. Sí. I mira que hi ha edificis de Canet que es podria aprofitar, hi ha barracons. I sempre em pregunto, a qui beneficia això de posar Mossos d'Esquadra amagats a dintre dels mestres? És que no ho entenc. Quin treu benefici d'això? Que al fi del cap és un col·lectiu, no sé, no té, en teoria no té política ni té història, no té res, no? I llevat d'això, res, remarcar la importància d'això sempre, clar.
0: I jo, si em permeteu, també puc dir la meva dues coses. Primera, que un país que té una bona educació és un país que funciona. Un país que té uns bons mestres és un país que va cap endavant, perquè sobretot forma ciutadans. Qualsevol de nosaltres segur que té un record d'aquell mestre, d'aquell col·legi i d'aquells companys, que és com et marquen més a la vida, no? Que et marquen més en el sentit de projecció i de futur. I crec que no se'ls està recolzant. I si entriéssim en profunditat, crec que fins i tot el departament els està buscant allò que no sona. I un altre important. Escolta, la policia a tot el món està tot arreu. Això no és cap secret. El que passa... que n'hi ha que ho fan bé i altres que no ho fan tant. I ja està, és que, no, que escolta, aquí no hi ha... Jo no sé si podem... Tenim un amic que... Un amic, potser que comencem, no? Vull dir, amb els nostres oients, aquest és un programa bastant atípic.
5: Sí.
0: És un programa, i tenim la sort de que avui l'amic Masgrau, en Joan Miquel,
5: Quim,
0: i el Quim ens ha obsequiat a tots amb un cava.
5: Cava de 3 anys.
0: Cava de... Fes-nos una propaganda, sisplau.
5: No, home, no, perquè no ho veig.
0: Ficarem el pare, un freixenet i el codorniu. Tira,
5: és un cava fet a la vinya, té 3 anys, i, bueno, i a veure què us sembla. Bueno, ja l'heu tastat alguna vegada.
0: Sí. Per això et demanem que em portis, perquè si no ens hagués agradat...
2: Sí, obre-lo. Deixem que l'obris.
5: Porta un... Sembla que és un 60% de xarel·lo, un 20% de macabeo i un 20% de perelada.
0: Doncs ara l'obrirem, però farem dentetes a un amic que... No, ves, que...
5: Sí?
0: Sí, sí. Perquè hem trucat a un amic d'aquesta casa, procedint. Senyor Enric Sierra.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bona hora. Que sàpigues que estem obrint un cava, eh? Vull dir, tu mateix, eh? Vull dir,
3: però... Però del bo, no?
0: Del bo, artesà. Escolta'm, gràcies per atendre'ns, particularment a mi, ja saps que em fa molta il·lu, que es diu ara... perquè d'alguna manera vas estar present als 25, als 50, i hem anat fent, i l'Enric Sierra, d'alguna manera, sempre hem tingut contacte i sempre ens ha salut per molts anys. I, escolta, el que et volíem comentar, tu que estàs a un punt, que estàs a les altures a nivell d'informació, què passa amb l'ensenyament a Catalunya?
3: Què passa a Catalunya, diu?
0: Amb l'ensenyament.
3: Bueno, és que et sento una mica malament, però...
0: Ara hi torno.
3: Què passa amb el...
0: Amb l'ensenyament.
3: Amb l'ensenyament. Ah, vale,
0: sí,
3: ara t'he entès. Havia entès pressupost, que també...
0: No, pressupost, no. Tu t'ho dius amb bala. O que és una cosa freudiana. Saps?
3: Però l'ensenyament...
0: Tu tires amb bala.
3: Amb l'ensenyament passa diverses coses. Una és que, com tot, Catalunya ha crescut i les coses no s'han arreglat a mesura que anava creixent. Llavors ara hem de pagar el que en deien els retrasos, no? Mm-hmm. Hi ha tota una sèrie de coses que no s'han arreglat i que ara doncs s'han acumulat. I això ha patat. És com quan tu poses molta aigua en una olla i l'olla té una capacitat, doncs ha vessat. Llavors, li ha tocat a aquest govern lidiar-ho, tot i que això ve de governs anteriors, perquè si tu cada any vas arreglant una mica, no tens aquest problema. Aquest és la principal cosa. Després hi ha un assumpte un tema vinculat a com està canviant Catalunya, perquè no només està creixent, sinó està creixent amb una diversitat que no havíem conegut mai. És a dir, estem tenint... nens i nenes que venen d'altres països, també s'ha canviat la política en relació a les nens i nenes que tenen més dificultats, que també estan integrats a les aules amb els altres, i tot això configura un servei que ha de ser molt diferent i més costós. És a dir, has de posar més profes, i has de posar més pedagogs i psicòlegs, etc. I això és més car. Llavors, ha sigut com la tempesta perfecta que ha fet patar el col·lectiu de mestres. El que passa és, i això seria la tercera, és que s'està plantejant la resolució d'això en termes econòmics, és a dir, a pujar el sou,
0: i doncs, no
3: els 400 o 500 que demana l'USTEC i els 300 que vol posar la Generalitat, però és que amb això no s'arregla el tema. O sigui, per molt que els hi paguis als profes i als mestres actuals, no arregles tot l'altre. Llavors, molt em temo que acabarà la cosa donant-se la mà amb un augment de sou que serà entre 300 i 500, i la cosa més profunda, que és això que acabo d'explicar, crec que no acabaran de resoldre-ho.
0: T'agraïm la teva síntesi, que crec que és acurada i com sempre. Escolta, jo no t'he normalment, perquè donem per descomptat que et coneix majoritàriament molta gent, però jo cada vegada que parlo amb tu, com que cada cop et pugen al grau, avui estàs de director adjunt, què ets avui? Però tu ja m'entens.
3: Sí, ja t'entenc. Jo soc vicedirector del diari. És a dir, després del director vinc jo, per entendre'ns.
0: Entenem? Digues el diari, ja no... t'hi hem fet propaganda i tot.
3: Sí. I en el diari, a la història del diari només hi ha hagut 3 vicedirectors. L'Alfredo Avian, el Jordi Juan i jo.
0: Escolta, vols que diem el nom del diari o...? Jo, escolta, és La Vanguardia, tu. Escolta, felicitats, perquè a tots ens honora com aranyencs tenir un company que d'alguna manera està assabentat de les coses, no? I res, moltes gràcies per voler també d'alguna manera participar en aquest 900 programa del que és lògicament casa teva.
3: Doncs escolta, jo també et felicito a tu, 900 programes són molts programes, jo em porto uns quants més, però tranquil, que igual un dia m'agafes.
0: Tranquil.
3: I escolta, la ràdio és perseverar, és persistència, és complicitat, és estar sempre, no? I tu estàs demostrant que això es pot fer, i es pot fer des d'un punt de vista local, parlant en aranyenc i de les coses que ens importen a nosaltres. Per tant, per molts anys, Joan, i moltes gràcies per tota aquesta trajectòria.
0: Doncs jo et quedo molt agraït, que els tertulians també t'acompanyen per donar les gràcies. I escolta'm, i avui ens has donat aquesta primícia d'aquest tercer, de l'únic tercer vicedirector de La Vanguardia.
3: Tercer?
0: És
3: que realment
0: tercer,
3: et sento malament.
0: Tercer
3: vicedirector. Ah, sí, d'acord, sí, correcte. Sí, sí. Sóc Enric Sierra, el tercer.
0: Amb el Conde, el senyor Conde, com estiguis de director, suposo que ens atendràs igual, no? O que s'esperi. Bueno, com d'un quilt buig ja que s'esperi, no?
3: No em vulguis més embolics, que ja en tinc prou.
0: Escolta, Enric, una abraçada. Saps que els que estem aquí, veïns de Mar, t'apreciem moltíssim, i jo personalment també. Gràcies per fer-nos aquest resum, aquesta sinopsis, que crec que queda molt clara, que els nostres oients ho han entès, i amb els nostres tertulians també hem intentat esbrinar una mica la qüestió.

0: No, no, per això dic, aquí ho dic igual. És a dir, m'ha dit qui ha manat...
1: El que passa que si es fa malament, dic, hosti, què fas amb la porra i la pistola?
0: Durant 23 anys...
2: Exactament igual que passa amb Rodalies i tot això. Una deixadesa durant tants anys que ara ja el que li peti els morros està mort, perquè és que no podran sortir.
0: Ja he dit aquesta primera veritat. I segona, Catalunya, no Catalunya, el món, la globalització... La realitat a les aules és diferent.
1: Totalment.
0: Tu tens 23 nanos i són 23 realitats diferents.
1: Abans com érem 42, també érem 40.
0: Sí, però bueno, era diferent, no sé, perquè el profe...
1: No, perquè hi havia darrere una família...
0: També.
1: Hi havia darrere una família també. Que si anaves...
0: Que respondia.
1: Que si anaves allà i et deia que el profe m'ha dit que... Sí. Normalment el pare, digue-li al profe, sí, que sí, sí, sí. El profe t'ha donat una, no es pot dir, jo te'n dono una altra i cap a casa, nen. I punt. Aquí s'ha acabat el broc.
2: Els mestres eren molt respectats.
1: Era una autoritat.
2: Que jo, en un poble petit i tal, que tenia des de 6 anys fins a 14... Vull dir, un fotimer d'alumnes.
1: I era el senyor tal.
2: I era don Antonio, sí, sí, no senyor sí, sí, tal. No, sí, sí, don Antonio.
0: I us en recordeu que havia la tarima que sí, simbòlicament sí. Volia dir...
1: Que estaven per sobre.
0: Bueno, o que aquest no, senyor, sí. Aquest senyor sabia més que tu i venia per ensenyar-t'hi, per educar-te. Ara, quan arribes a l'aula, has de posar ordre, primer quart d'hora. Sí. És diferent, ho he explicat aquest matí perquè estava a la ràdio, com que m'han pujat el sol com a l'Enric, estàvem aquí doncs tot el dia. Una cosa és començar les classes amb l'ESO a les 8 del matí i una altra és seguir la classe quan acaba el pati i entren després de l'esbarjo, no? I que més que tens cadascú i que venen amb una problemàtica personal, familiar o no.
1: Però això ja passava fa 50 anys. Vale, tothom és una història. El que passa que hi havia una estructura, on tothom sabia el seu rol.
0: Sí.
1: Penso jo, a casa no podies dir que col·le no sé què, perquè a casa tot anava a favor del col·le i del profe, normalment. Normalment, perquè el sistema era aquest.
2: Veníem educats, de casa.
0: La llei d'educació de Catalunya, la famosa LEC, que es va aprovar a l'època de Convergència, que estava al govern i el PSC la va recolzar totalment, diu que el mestre ha de recuperar el rol d'agent de l'autoritat. A veure com ho entens, eh? Vol dir que el mestre ha d'imposar la classe. Quan el mestre entra a la classe i és un col·lega, s'ha acabat.
1: Aquí entraríem amb la pedagogia dels mestres.
2: Igual que el pare vol ser amic dels fills.
0: No, el pare és el pare. I el mestre és el mestre.
2: I la mare
1: s'ha acabat. I s'ha acabat.
2: Veritat o no?
1: El que passa que
2: llavors ja es perd absolutament i tant cap tipus d'autoritat.
1: El que passa que llavors et trobes, i estic molt d'acord amb el que dius, que et trobes amb una societat que no és el programa, però amb una societat que li costa tot. Com el treus de l'ou, de la bombolla de... perquè tothom va protegit, tothom té la seva bombolla, com, llavors el treus i el poses en un món laboral, que és un món laboral que cada vegada és més dur, ja ho era dur abans, però ara més, la gent no reacciona. La gent no reacciona. No sé, no vull entrar...
0: I l'última cosa que ha dit l'Enric, acabarà amb la foto dels diners.
1: Sí,
0: però la realitat no la sabeu, els sindicats demanaven 800 euros. Ara ha sortit a la llum pública 400. A veure, a mi em sap greu dir-ho, tothom està perdent poder adquisitiu, però una sèrie de vagues no es poden solucionar sol amb el tema de pujar el sou, quan la realitat i problemàtica és la realitat de les aules cada dia, i que ensenyar és molt divers i complicat.
1: Per això,
0: aquí està el problema de fons, i que s'ha de posar més personal a les aules.
1: I va haver-hi, i ho dic perquè va haver un exalcalde d'Arenys, que és mort, per això no diré el nom, però que ens va dir aquí en aquesta casa, diu, en qualsevol vaga hi ha tres coses. En qualsevol vaga, tu fica bombers, no sé què, no sé quan, aviadors, ja. El material no és el que necessitem, tot el que és l'estructura. Aquesta ho teniu clar. Segona, els ràtios, els horaris no és el que volem. Això podeu hi ficar, hasta jugadors de futbol podeu ficar aquí. I la tercera, el sou no és el que tenim.
0: Clar, això...
1: Això és de manual, saps? És de manual. El que passa que nosaltres, com a país, em dona la impressió que anem enrere en moltes coses. Hi ha l'informe aquest del Miquel Puig, que l'informe Fènix, que jo...

0: recomano que la gent, si té un moment, se'l miri. Són de diversos economistes catalans que estan reconeixent que Catalunya no, ja no és que no creixi, és que se'n va enrere. Estem vivint de rentes, de la Catalunya, el motor d'Espanya. I una de les coses que crec que tindríem de mirar és l'educació. I fins que no hi hagi un gran pacte de tots per crear una tipus Noruega, que ja no vull, o tipus Finlàndia, o tipus Suècia, on el mestre sigui el pal de paller, que sigui gent supercompetent i tingui els alumnes i les famílies a darrere, jo el que estem fent una societat en general, no em vull equivocar, diguem-ho diplomàticament, diferent a la que vam viure nosaltres en molts aspectes, però sense cap valor. Ja veurem què passa.
1: Complicat, complicat. El que sí que jo estic d'acord amb el que ha dit en Tomàs i sobretot en l'Enric, evidentment que l'Enric, a part que toca bé, té bastanta més informació que
0: probablement nosaltres.
1: Però jo com a alcalde, jo el que visco amb el tema dels mestres, les escoles i tal, que hi ha una deixadesa de molts anys que ara mateix és quasi bé impossible de poder-ho solucionar de forma immediata. I jo crec que tindríem que fer entre tots els partits posant-se d'acord i fer un pla director d'inversions i de tot i tal, que en un termini de 7 o 8 o 9 anys tornar una miqueta als orígens, perquè amb els orígens i el respecte al professorat i als mestres, jo penso
0: és
1: que
0: bàsic,
1: és bàsic, perquè ara s'ha perdut el respecte.
2: Totalment.
1: Que jo, pobre de mi, sóc enginyer i alcalde, i a vegades això de les escoles és molt complicat.
3: És molt complicat.
0: Ara ficarem publicitat, deixarem els nostres oients que descansin una mica, que vagin una mica al suple, i nosaltres aprofitarem per tastar aquest cava, no? Home. Doncs vinga, publicitat.
1: Sí, perquè si no...
0: Sí, vinga, noia. No, és...
4: Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: Ràdio Arenys.
10: Veïns de Mar, amb Joan Puig.

0: gràcies. Escolta'm, ens queden res, ens queden res, brindem a la salut. Dir que per raons de logística nosaltres volíem fer la gresca aquí amb la imatge del que ens seguiu per Facebook, però com que tenim coses a fora i tenim més cava, qui ens vulgui acompanyar serà benvingut. Estem aquí a la ràdio, al Calissai, i res, la fem petar durant 5 minuts. Ja ho sabeu. I tot. Escolteu, ara canviem el tercio, si em permeteu. Només en farem dos de toros, eh? Només en farem dos de toros, perquè el 6 no els farem. N'hi haurà un altre que és més agradable. Jo aquest matí estava a Barcelona i havia un pare d'aquests pares moderns que anava amb el seu nano, un nano petit, que ho portava en cotxet, i ens hem trobat en sentit contrari, no? I el nano anava dient, la gorra, la gorra, però el nano anava en cotxet, aquell nano no tenia més de 2 anys, la gorra, papa, la gorra, i el pare diu que no, i jo anava seguint, i la gorra, diu, la gorra del Barça, pare, la gorra del Barça, i veig que el pare dona la volta i torna cap a casa a buscar la gorra del Barça. Escolta'm, ja tenim equip de Can Barça?
1: Suposo que sí. No, jo del Barça de futbol...
0: Ja ho sé, però és que començo per l'esquerra, perquè si no em diran que som de dreta, saps?
1: Home, content per això, que hagi guanyat, això sí, això sí. I, bueno, el que li passa al Madrid també, no?
0: Sí, que és una altra història, no?
1: La culpa és del Barça. Quan tota la vida ha sigut la culpa dels àrbitres del Madrid, ara és del Barça, no?
0: Deixo pel final, perquè pugui rematar de cap.
2: No, jo, a veure, a mi de les coses que vull defensar del Barça actual és la Masia. La Masia és, per mi, és la clau de l'èxit. Ja va començar amb en Pep Guardiola, va seguir amb en Xavi, suposo, tu en Xavi entens més que jo. Sí, sí. Però per mi la clau és això, i és l'enveja del Madrid. Per mi, el Madrid...
0: La fàbrica no els hi funciona.
2: No els hi funciona, no. Ja pots tenir diners. Pots tenir la màquina de fer diners, però si no el saps gestionar...
0: Ah, aquí ja està el tema.
2: I construeixes un gran estadi perquè vols fer el teu negoci, després no funciona. Per això està, perdó, emprenyat aquest senyor, no?
0: Saps què criden els bojos nois d'ara? I se m'empiparà el Joan Miquel, de Can Barça. Joan García és de la Masia.
3: Hòstia... No, el problema del Joan García és una cosa que és collonuda, perquè ell el van posar...
0: Joan García és de la
3: Masia. Mira, jo soc de l'Espanyol, però jo tinc un respecte pel Barça.
0: És veritat, és important.
3: I llavors jo em trec el barret cada vegada que puja un nano de la Masia i juga al primer equip. Això... Arreu del món em penso que hi ha... Això no té preu.
0: Això no té preu.
3: El Joan García el va tenir un altre entrenador, el va posar 2 partits, li van fotre un parell de gols a Pixarric, els hi poden fotre a qui vulguis, i el va tenir apartat. Va estar 1 any i mig que no jugava. Va venir el conductor d'autobusos,
0: el
3: Manolo González, que pobret ara ja no sap per on va, però
0: mira... Ja se li ha acabat, però...
3: Déu-n'hi-do, perquè...
0: Esperem que acabi bé, eh?
3: Sí, no, esperem que acabi bé.
0: Em sembla que demà...
3: I que l'any que ve n'hi posin un altre.
0: No, no, home, ha fitxat l'Espanyol, ha fitxat per mi la persona que hi entén més de futbol...
3: Sí, home, el Monchi.
0: El Monchi. Per mi és una de les persones que... A més, té l'avantatge que ell compra quan són baratos.
3: Doncs el Joan García el va posar aquest, i escolta, l'any passat va ser el porter menys golejat, crec, de la primera divisió. Amb el Barça ha fet una campanya impressionant. Només et diré una cosa: aquella pilota que va treure el dia de l'Espanyol Barça, que entrava dintre, aquella parada, allò et diu que és un dels millors porters del món, per mi, felicito.
0: Hi ha una altra persona que per ser un club, entre cometes, no gran, no vull dir petit, que passa desapercebut, però hi ha un gran entrenador de porters, que és l'Ocono. L'Espanyol té un gran entrenador de porters, que ell, per el seu tarannà, doncs no surt a primera. Però és una persona que, a més, es fa amb la gent petita. Vull dir, si el veieu, almenys fins abans era així, ell està amb el primer equip, no està directament implicat ara, però sí que hi és, però és una persona que molts jugadors, i tu ho coneixes bé, que molts jugadors professionals que guanyen molt, com de vegades vas amb un nano o un d'allò, ni et miren. I aquest senyor, puc dir com d'altres, però que no és veritat, li fa la carantonya, li fa la foto i tal, que això és molt d'agrair.
3: Jo també voldria dir una cosa, i és felicitar el Barça per l'equip de noies que té.
0: Sí, avui juga. Avui juga.
3: I tinc amics que em diuen, diu, disfruto més veient les noies que veient el Barça. Bueno,
0: aquests ja són uns amics especials.
1: Tenen ganes, eh? Sí, sí, sí, sí, amb moltes ganes, eh?
0: I tornem sí. al mateix.
3: Però, ja. Bueno, però és per felicitar aquestes noies i, indirectament, felicitar el Joan Masrau perquè ell està implicat dintre el futbol femení del Barça i amb una important posició que té allà dintre. I se l'ha de felicitar també
0: per la part que li toca
3: i tot el que ha fet. I molt important que ell ha estat pujant noies que avui dia juguen al primer equip i que ell les ha anat pujant en el segon equip i allà dintre ha fet una feina molt important i, per tant, Joan, felicitats.
0: Entre el vicepresident d'en Sierra i el Masgal, aquest és, ells ho tenen de pagar a part, això, aquesta casa, tu. Xavi, ho tens per rematar de cap,
4: jo,
0: eh?
4: Jo personalment, quan parla de l'Espanyol i de la Masia, jo tinc que reconèixer que en la meva època la Masia no era tan la Masia tal com la tenim ara, però a l'Espanyol, i si ens en recordem molt en tots aquests jugadors veteranos capitanejats per el Casanova, que després va anar al Màlaga i tal, hi havia un futbol base a l'Espanyol molt potent.
0: El Casanova? El Casanova.
4: Pare.
0: I el fill,
4: ara. Ja està el fill, sí, però el pare. Que jo me'n recordo que quan ell signava, i jo era president del Premià, quan em fitxava jugadors, em posava Newhouse. Newhouse, val? Allà m'enviava un missatge perquè no sapiguessin que quin jugador li interessava i tal per poder-ho fer. Llavors jo crec que a l'Espanyol el que s'ha perdut una miqueta és tota aquesta gent de futbol, perquè clar, allà a Can Barça tu dius, ara mateix
0: Xavi, i tenien un gran femení.
4: Millor que el Barça. Llavors, el que sí que és veritat, jo porto des del 2006...
0: Perdona, és que ara m'ha agafat així, amb el cal aquest d'aquest senyor. Hi havia la Mariajo, que va ser portera de la selecció espanyola.
2: Sí.
0: Ja, pot continuar.
4: Ja que reconeixer. Jo estic amb quan vaig deixar de ser president del Premià, que vaig signar lo de Rico Premià, que vaig marxar tranquil, vaig estar a la Federació Catalana de Futbol, que vaig ser un dels que em van matxacar viu perquè vaig fer lo de l'intranet. Llavors la resistència al canvi, ara no viurien sense l'intranet, però en aquells moments em va tocar a mi, com sóc enginyer i tenia el perfil, doncs vam fer això. I després
0: no et votarem perquè no estem a Òrrius, si no et votaríem.
4: No, però és una circumstància.
0: Sí. Tens algun aplaudiment? Ens està fent un mític a un d'allò.
4: Sí, però tinc un avantatge, que vull dir que no he viscut mai de la política. Llavors l'avantatge és un avantatge molt important.
0: L'anunci del Huerta.
4: El Barça, jo, el primer any que vaig agafar el Barça com, diguem, responsable del femení, van baixar a segona divisió. Vull dir, llavors a partir d'aquest moment tant el Sandro Rossell com el Jan Laporta van
0: anaven
4: apostar.
0: Junts i eren amics?
4: Sí, eren amics. I tant. I llavors pues, resulta que van dir, ostres, no sé què, tal qual, vam agafar el compromís. No m'he ficat gaire amb el tema d'intern, només amb el tema del femení. Per això han passat diferents presidents i jo he mantingut el càrrec, sense cobrar, també, i tot sigui dit.
0: Ah, però porten a sopar i els desplaçaments...
4: Porten a sopar, sí, això sí. Avui també farem un dinar
0: veus.
4: I tal, no? Però, perquè clar, aquest any, em sap greu dir-ho, però hem guanyat a l'equip a l'A. Ha guanyat la Lliga, el B ha guanyat la Lliga, a segona divisió, el C ha guanyat la Lliga i ha pujat a segona federació, i el juvenil també ha guanyat la Lliga. Llavors, ho dic perquè hi ha una feina de tots els professionals, la majoria d'ells és jugadors. que són els que entenen de futbol.
0: La clau de...
4: Perquè si tu t'agafes un professor, un mestre, que resulta de que és, jo què sé, a fer filosofia i lletres, i el poses fent mates, doncs patirà. Patirà els nanos i el profe. És veritat o no?
2: És veritat.
4: Llavors, clar, si quan... I l'únic que fas és ordenar i de posar...
0: Deixa'm fer una pregunta tècnica, tu, que jo t'ho dic per tallar-te una mica el rotllo, perquè com que t'estàs...
4: Ara ja estic... No, però m'estic agradant com el futbol, saps?
0: Sí, també, va.
4: Ara estic fent canya.
0: Escolta't, la clau de volta serà amb el Lyon?
4: Ho tenim molt complicat a guanyar aquesta Champions. Molt complicat.
0: Expliquem també per què.
4: Perquè el problema més greu
0: és que l'entrenador...
4: Que l'entrenador, el Jonan...
0: L'entrenador del Lyon era del Barça.
4: Era del Barça, sí. El Jonathan Giraldez, la veritat és un home que va fer l'equip i la veritat és que coneix perfectament les jugadores i coneix les virtuts i les mancances i tal. I llavors el sistema de joc del Barça...
0: Ja sé que podies acabar el programa, però no et deixarem. El Barça és un exportador també de tècnics, d'entrenadors?
4: Bueno, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè hi ha jugadors, exjugadors, que estan ara entrenadors a Europa, eh? Vull dir, amb l'Ajax i tal, tot això... Sí que és veritat de que un no, a vegades no es profeta en la seva terra, eh? Però a dia d'avui és la primera vegada que els quatre equips que van arribar a les semifinals de la Champions, tots quatre estan entrenats per espanyols. Val? I que tots havien passat d'una manera o una altra pel Barça, no?
0: I ara...
4: Llavors això... Hòstia, no, la resposta
0: no és correcta. Jo ara vull fer vull donar un punt d'ànim a tots aquells pares i mares que van a col·le i que no treuen bones notes i tal. N'hi ha que no, però l'entrenador del Barça, l'actual, que sapigueu que no va aprovar el primer curs de tècnic i en canvi és entrenador del primer equip de Barcelona. Vull dir que a vegades no fan falta títols, sinó fan falta coses, que el que vulgui seguir, de vegades un títol t'ajuda, però no et soluciona. Què vull dir amb això? Que a vegades es necessita bregar i estar, i també pots arribar a dalt sense una cosa penjada a la paret. Ho dic perquè no tot és bo per un cantó, ni tot és bonic. Escolta, estem acabant el programa. Hi ha alguna cosa que jo m'agradaria que en aquell minut d'or que pot tindre tothom, que no serà un minut, seran 30 segons, que diguéssiu àudio a la gent que està aguantant a tota aquesta història d'aquest 900 programa. No, Joaquim González, el noi del Cava.
5: Molt bo.
0: Molt bo, per
5: cert. Bueno, teníem molts de temes, hem parlat de dos.
0: És que no dà per a més.
5: No dona per més. Mm. Bueno, pues, content d'estar aquí i, home, hi ha gent de caràcter amb la política i aquí el mestre, pues, quedem parats.
0: Aquest senyor d'aquí, a les 8 del matí, està en Le Monde, eh?
5: Sí, però jo aquest senyor li preguntaria què passa amb l'espanyol. Comença bé i acaba sempre igual. Mira, cada any és el mateix. Jo t'explicaré
6: una anècdota que molta gent no la sap. Jo era client meu al Perelló, el president de l'Espanyol.
0: Sí,
6: I una vegada parlant amb ell, li vaig dir, Paco, i em va dir, mira, saps quin ha sigut el meu fallo? Diu, el dia que va entrar l'Ara, diu, en el vestidor, portant calés als jugadors, diu, havia de fotre al carrer. Diu, aquest ha sigut el meu primer fallo.
5: Va començar...
6: Això, el Parelló...
5: Increïble, no
6: semblava que l'Espanyol... El Parelló és el que em va dir a mi un dia.
0: L'Ara para, suposo.
6: Parelló para.
0: No, l'Ara para. L'Ara
4: para. Però aquest error era habitual, en aquella època.
0: O sigui, es baixava amb el maletí, amb efectiu, eh?
4: Sí.
2: El cop de tabulari s'arreglava tot, eh?
0: Escolta, i ara aquests partits que queden que vas d'un punt, com avui o demà a l'Espanyol... A l'Osasuna i a l'Espanyol, que abans de sortir es donaran petons, ja ho veureu, l'empat de l'afició...
6: Bueno, ara no se'n parla, però abans es parlava dels...
0: Sempre hi ha hagut. Jo crec que ara també hi ha.
6: Com en deien a Canal.
0: Els malatins.
4: Bueno, jo ja, un acudit, ja tinc 70 anys, ja està prescrit.
0: Una edat.
4: Però una edat, ja quasi dos. Amb la meva època, quan jo jugava al Màlaga, el Sevilla i el Betis es portaven a matar fins ara i tal. Pues, el partit que quedava, que si empataven baixava el Màlaga, i al final saps quin resultat va ser?
0: 0-0.
4: Van empatar i va baixar el Màlaga, perquè si no, o baixava el Betis o baixava el Sevilla.
6: Sí, vale?
4: Ho dic perquè un pot ser enemic a mort i tal, mentre que no puguis tu morir. Si tens que morir, evidentment...
0: Tu parles d'altes esferes. A nivell de juvenils, jo he estat en un partit, un equip estava salvat, i que no s'hi jugava res, i va guanyar fora, que no havia guanyat mai, perquè i un dia, no se sap per què, els van trucar els jugadors que els hi pagaven un sopar.
4: Sí, no, ho incentivat. Sí. Bueno, però això... Això també és habitual.
0: Això també,
4: per desgràcia.
5: Això és com anaves al metge, entrava un amb un maletí i tots els hi donava la mateixa medicina.
0: Tot.
2: Ja ha passat el visitador.
0: Jo et dic una cosa, el tema està...
6: Era curiós.
0: És que si pagues per guanyar, mira, però si pagues per perdre, o per empatar
4: i tal, ja està.
5: Una pregunta tonta al final. Ja, veurem el Cornellà jugar amb el Barça?
0: Complicat.
5: Home, el Messi l'ha comprat, està agafant gent
0: però
5: bona.
0: El Cornellà té la seva base en el futbol base i no ho té de deixar.
4: Bueno, Cornellà té una futbol base, té molt
5: bé. I està agafant bons jugadors.
6: Aquell centrat del Barça,
4: l'Álvaro Cortés.
6: Aquell venia del Cornellà. No, l'altre.
4: Això, el Gerard Martí, aquest venia del Cornellà.
6: El
4: que passa que l'ha reconvertit, el Hansi Flick i tal, a vegades en un moment donat, perquè clar, com a lateral esquerre no era ràpid, era lent.
0: Ara canviem. Ara només, si mireu el que està a punt de guanyar la Champions i el que està a punt de guanyar la Lliga Anglesa, era el Cornellà, que és el porter Raya.
4: Amics,
0: segur que heu adivinat.
4: I va estar jugant un any al Premià, eh?
0: Sí. Final de míting. Escolta, acabem. Gràcies per haver-nos estat als 200 programes. Ens n'anem i segur que aquesta cançó que sentiu ara potser era fins i tot aquella de les 3 que també havíeu pensat. Una abraçada, us ha parlat del Joan Puig. Ara ja hi som tots, ara ja podeu plegar, ara ja tenim fins i tot l'Adrià aquí. Escolta'm, una abraçada i a tota aquella gent que també és un fidel oient, eh? Vull dir que endavant i fins la propera.
7: Ràdio Arenys. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys. Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Ràdio Arenys.
0: A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matina del Baix Penedès i el Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Fent balanç d'aquests ferits, la caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
3: D'altra banda, en un càmping d'aquest municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
1: I coneixem ara la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
1: Parlem també de Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona.
1: I més notícies. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
1: I en els esports, en futbol, avui partit complicat per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:15 de la nit a l'RCD Stadium.
3: Els de Manolo González volen fer bo el factor canvi al pla de victòries en les dues primeres jornades de la competició domèstica, un Espanyol que ha traspassat el central Miguel Rubio al Valladolid.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Submit Market, detalla com està la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
6: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar treure aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors estan no sé quants minuts sense, amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, una ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació, i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, l'han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
3: En un càmping del mateix municipi de Roda de Barà també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors. Els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per aquestes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
0: havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avés, d'aquests netejar els cotxes de les rieres i demés, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca a tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
1: El Servei d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 35 atencions i aquests aiguats han obligat a desallotjar el càmping Arc de Barà, de Roda de Barà precisament, i una discoteca del Vendrell. També un autobús s'ha endut uns 150 joves cap a l'escola Pla de Mar. Han marxat també campistes del càmping Sirena Dorada de Creixell i s'han muntat centres d'acollida al poliesportiu de Roda de Barà i al casal municipal de Creixell.
3: Paral·lelament a tot això, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També ha mobilitat pel que fa als trens la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert ja passades les 9 del matí després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Caldes.
1: I com estem explicant, un dels municipis més afectats ha estat el Vendrell per aquest temporal. Pel que fa a les xifres, entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
7: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar Macarella i els hem acabat portant a l'escola, a l'antiga escola Pla de Mar, perquè poguessin estar doncs, calents.
8: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella, que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
4: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
1: I Torredembarra, el Tarragonès, ha estat un altre dels municipis afectats. Allà es recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
3: A l'estació del Meteocat que hi ha a la zona de la platja s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
9: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, ha assistit algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valé Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
10: Doncs ens trobem recuperant la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etc, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
9: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
11: Ha tingut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
9: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
1: i per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions i s'ha posat ja a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes.
3: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap SMS per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
1: Per la seva banda, el president Salvador Illa ha demanat alerta i evitar desplaçaments innecessaris en les properes hores, en aquest cas a la zona sud de Catalunya, davant les previsions adverses de la situació meteorològica.
3: En una piulada a la xarxa social X, Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis més afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta darrera nit i, d'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular a prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
1: Sembla que deixem enrere aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès just quan passen 7 mesos des que el temporal, en aquest cas el Harry, va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
3: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat a la zona, s'utilitza ja com a amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
13: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, hasta que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
14: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
12: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
1: Passem a parlar ara de castells, perquè avui hi ha un doble compromís d'alt nivell, en aquest cas durant aquest cap de setmana, per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb les diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la xarxa Més aquest dissabte. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les diades de les festes majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8, són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. Diumenge, l'Arbós, els del Portal Nou, també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant 2 dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3-9 amb el Pilar, el 4-9 amb Forra i Pilar, el 5-9 amb Forra o el 2-9 amb Forra i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de nou abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3-10 amb folre i manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, 3 dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5-9 amb folre descarregat a la plaça dels Cols, el 4-9 amb folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5-9 amb folre i apuntaran al Pilar de 7 amb folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees.
3: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
1: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i ciutadana i algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
3: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar la concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants, ni els símbols o pancartes que s'hi exigeixin, incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
1: Obrim ara plana local, continuem en temporada turística i els punts i espais d'informació de la ciutat de Tarragona augmenten les consultes registrades aquest estiu en comparació amb les xifres de l'any passat.
3: Les peticions s'han duplicat en les jornades a l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França. L'Ajuntament considera que molts visitants han vingut a la ciutat per gaudir d'aquestes dues experiències, però han demanat informació per tornar-hi. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: L'etapa del Tour de França va sortir de Tarragona el passat 5 de juliol i 60.000 persones van omplir els carrers de la ciutat. El 12 d'agost l'eclipsi total va fer que 27.000 persones l'observessin des d'algun dels espais recomanats a Tarragona. Tot plegat ha fet que a l'entorn d'aquestes dates les sol·licituds als punts d'informació de Tarragona Turisme es multipliquessin per dos. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, Montse Adán, ha explicat a Tarragona Ràdio que la feina als punts d'informació s'ha intensificat aquest estiu a Tarragona.
17: Van més que duplicar les atencions que es fan habitualment. O sigui, vam comparar amb el mateix dia de l'any anterior i vam fer més del doble d'aquestes atencions al públic.
16: Alguns dels turistes que han passat aquest estiu per la ciutat han descobert una Tarragona molt amable i atractiva. Així la descrivia a Tarragona Ràdio Elisabet Letertre, que venia del nord de França.
18: És una ciutat que està molt bonita. Me parece muy, muy buena para vivir y la buena comida, la buena vida.
16: A l'espera de tancar el balanç turístic de l'estiu, es calcula que la ciutat pot arribar enguany a les xifres històriques de 2022.
1: I seguim parlant de turisme, en aquest cas un dels principals problemes dels poblets del Ripollès, de les valls de Ribes i de Camprodon, durant aquesta època de més afluència com és l'estiu, és l'aparcament.
3: Els consistoris miren de resoldre-ho amb més o menys èxit, però es tracta d'una situació relativament nova que cal abordar. A Molló s'ha aconseguit gairebé duplicant places d'aparcament i municipis com Vilallonga hi estan treballant. Des de Ràdio Ripoll, Martí Palau.
19: La urbanització del carrer del Clot de Molló, en un augment de 40 places d'aparcament, així com la futura regulació de les places per estacionar a la zona dels compactadors, ha posat solució al càmping i pugui de vehicles que era el poble fins fa poc més d'un any. Actualment, el nucli compta amb uns 120 aparcaments delimitats, destacant-ne 3 al centre a moda de zona verda. Parla Josep Coma, alcalde de Molló.
20: Des d'aquesta primavera, zona verda, estacionament regulat 15 minuts doncs, a la plaça Major per anar a fer el cafè o anar a comprar en alguna botiga ràpidament, i això ens ja ha obligat una mica doncs, a la dinàmica actual que hem hagut de fer en molts municipis. Abans aquests municipis petits doncs, no estàvem acostumats a regular doncs, el tema del trànsit, de l'estacionament.
19: Ara, més que mai, doncs, no hi ha excusa per no aparcar correctament dins dels municipis com Molló, on ja s'ha abordat la problemàtica i s'hi ha donat solució. L'Ajuntament manté el conveni amb els Mossos i recorda que continuarà sancionant els vehicles mal estacionats al municipi, sobretot ara que hi ha aparcaments de sobres. Altres pobles de la vall de Camprodon estan treballant en aquesta situació des d'una òptica diferent. S'entén que en moments puntuals hi pot haver aquesta saturació de vehicles. Hi ha hagut el projecte de construcció d'aparcament lluny del centre, en un solar adquirit recentment, que la gent ja utilitzava prèviament per si sola. El consistori vol ara aconseguir permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua per poder-hi fer un aparcament senyalitzat, tot i la inundabilitat de la zona, per continuar pacificant el centre del nucli urbà i portar els vehicles a fora.
1: Parlem ja de cultura. Roger Mas ha tancat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
2: era mitja tarda i queia un plogim suau.
3: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar totes les flors, o Amb la polla i amb l'ou han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
1: Seguim parlant de més festivals de música, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
3: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
21: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
22: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonalitats d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
21: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
1: I passem també pel Museu Morera, que celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
3: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
23: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies Dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a UOU i de ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
24: Bueno, nosaltres adrecem el públic a... que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, bueno, hi ha un nexe comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
23: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
1: I seguim amb més cultura. La Fira de Calella i l'Alt Maresme arribarà enguany a la 45a edició amb diverses novetats, com ara un pregó propi a càrrec de l'actor mataroní Joan Pera. També hi haurà un nou espai dedicat a reivindicar la cultura i la identitat del Maresme. Des de Ràdio Calella ens ho explica Sergi Ferrer.
25: La Fira de Calella i l'Alt Maresme arriba a la 45a edició amb una mirada posada en el territori. Del 23 al 27 de setembre, el passeig Manuel Puigvert tornarà a ser punt de trobada per descobrir la cultura, la gastronomia i el talent de la comarca. Per primera vegada, la Fira tindrà un pregó propi que anirà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera.
26: Aquest primer pregó de Fira reunirà poesia, dansa i música en viu. L'hem preparat amb molt de carinyo i és un acte farcit de talent maresmenc amb un pregoner també maresmenc i que estarà també a l'alçada. L'actor Joan Pera serà el primer pregoner de la Fira de Calella.
25: Una de les principals novetats serà l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat a posar en valor els municipis i les tradicions del Maresme. L'obrador hi acollirà tastos, tallers i demostracions per donar a conèixer l'ADN de la comarca. Una edició que reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i una cinquantena d'activitats gratuïtes. 5 dies per convertir Calella en aparador del Maresme.
1: Arribem a les 2:24, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en la segona jornada de la primera divisió.
3: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
0: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Un Espanyol, com diem, que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid. Marxem ara a la segona divisió perquè el Girona va perdre en la seva visita al camp del Córdoba ahir a la nit per 2-1.
3: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant del conjunt andalús i només han sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
4: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
5: Tinc un bon pas.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas femení. El Barça va superar el Brighton al trofeu Joan Gamper per 3-1 amb gols de Brooks, Pina i Graham a la primera meitat.
3: Amb aquest duel, els blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanc i blau.
6: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos. Qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem unes coses.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de Joan Macundú, un interior de 2,07 metres, que signa fins al 2028.
3: El francès prové del Mònaco. D'altra banda, el Fiat Girona ha anunciat la lesió de dos jugadors del primer equip. Aleix Kung té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar i passeu un bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
27: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques la Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
28: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
29: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
30: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
29: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
30: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
29: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
31: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap
5: Sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De peus a cap. El teu benestar comença als peus.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
9: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Les intenses pluges que han caigut aquesta passada matinada al Baix Penedès i al Tarragonès han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat. En alguns punts hi han causat inundacions a carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
3: L'episodi ha deixat persones ferides i afectacions a la xarxa viària i a Rodalies durant la matinada i fins a primera hora del matí.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Fem balanç d'aquests 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barana ha causat 3, un dels quals crític.
3: En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un altre mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles.
1: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
12: Hola, com estem? Ja estem deixant enrere aquests ruixats i tempestes que han afectat sobretot aquesta matinada al Vendrell i els seus voltants. I ara esperarem una tarda encara ennuvolada a la majoria de Catalunya, a excepció de les comarques gironines, i amb alguns ruixats puntuals que encara poden afectar el territori. Les temperatures avui estan sent entre 2 i 3 graus més baixes que dies anteriors i s'està notant ja una miqueta la fresca o almenys un ambient més agradable. Per al dia de demà tindrem un temps més assolellat a primeres hores del matí, però a la tarda es tornaran a formar algunes nuvolades i alguns ruixats tant a les comarques del Pirineu i Prepirineu com també a les Terres de l'Ebre o a la Depressió Central. Les temperatures demà pujaran.
1: I en Castells, doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la colla jove de la colla vella dels Xiquets de Valls amb les diades del Catllà i l'Arbós.
3: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de Tarragona.
1: I d'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Save Europe Act, que ha convocat una manifestació a partir de les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Una hora abans està convocada la manifestació antifeixista, tot plegat amb un rerefons que ha despertat veus crítiques per part d'alguns partits com Esquerra o els Comuns.
1: I en els esports, partit complicat avui per l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Real Madrid a 2:45 de la nit a l'RC d'Estadio.
3: Els de Manolo González.

0: El tarragonès han acumulat registres superiors als 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers baixos i alguns hotels de la Costa Daurada.
1: L'episodi ha deixat també 7 ferits. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà n'ha causat 3, un dels quals crític. Ricard Cuadrado, gerent de Summit Market, detalla com ha estat la gestió de l'incident amb els serveis d'emergència.
2: Que la persona encarregada de la vigilància, en el moment que li han donat l'avís que havia caigut aquest mur a sobre aquestes persones, s'ha posat en contacte amb els serveis d'emergències. Ha tocat el 112, ha tocat els bombers, han trigat molt en venir, han trigat mitja horeta. Quan han arribat els bombers, han començat a fer les seves tasques d'intentar trobar aquesta persona a sota de la runa, i el problema és que l'ambulància no podia accedir. No podia accedir. Llavors estan no sé quants minuts sense amb l'atenció pròpia que li pot donar un bomber i no una persona, un ATS. I llavors fins que ha arribat l'ambulància i li han fet les tasques de reanimació, i bueno, li han recuperat el puls perquè sembla que en un moment pintava molt malament. I bueno, han pujat a l'ambulància i han anat directe cap a l'hospital.
0: En un càmping d'aquest municipi de Roda de Barà estem parlant, també ha caigut un altre mur que ha ferit dos treballadors. Els altres dos ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències per les fortes pluges són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. L'alcalde precisament de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit que no recorda uns aiguats com aquests en els 62 anys que fa que viu al poble.
3: Havíem fet allò que fem doncs, cada vegada que se'ns avís, aquests netejar els cotxes de les rieres i de més, tot això ho havíem fet, però jo no recordo haver vist mai, porto els meus 62 anys vivint aquí a Roda, baixar l'aigua amb tanta força, amb tanta virulència, durant tant de temps, durant tantes hores, minuts, hores, baixant l'aigua d'aquesta manera. Això ha fet que, doncs, evidentment, els barris, el barri de Baixa Mar, el que toca tots a la platja, això ha sigut els més perjudicats, vale? Amb gatges inundats, arbres caiguts, senyalització, mobiliari, les platges, doncs, evidentment, molt afectades.
1: Paral·lelament a tot això, la carretera nacional 340 s'ha reobert a 4:15 d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits, entre el Vendrell i Torredembarra, i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. També en mobilitat pel que fa als trens, la circulació ferroviària de les línies de Rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 s'ha restablert passades les 9 del matí, després de la inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Com veiem, el Vendrell ha estat un dels municipis més afectats per aquest temporal, i és que entre les 10 de la nit d'ahir divendres i les 6 d'aquest matí a la capital del Baix Penedès s'hi han acumulat uns 140 litres per metre quadrat i en alguns punts es podrien haver superat els 200. Ens dona més detalls des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: La pluja ha inundat carrers, baixos i vehicles, especialment a Coma-ruga i Sant Salvador. Al barri del Brisamar, els veïns han hagut de treure aigua i fang de cases i establiments. Entre les incidències destacades hi ha l'evacuació d'un centenar de joves d'una discoteca de la zona. Ho explica l'alcalde del Vendrell, Kenet Martinet, i la veïna Clara Gutiérrez, que n'ha atès alguns.
5: Ha arribat a nivells bastant... Bueno, jo personalment no els recordo, era tot un llac, diguéssim, per tant, preocupant. Per això no hem tingut cap desgràcia personal, sí que hem tingut sustos, hem hagut d'evacuar a Macarella i els hem acabat portant a l'escola de l'antiga escola Pla de Mar perquè poguessin estar doncs, calents.
6: Hemos estado toda la noche en vila y veíamos que llegaba gente de Macarella que abrió, muerta de frío y con el agua hasta la cintura y no podían seguir avanzando. Entonces hemos cogido algunas personas que han dormido en casa.
4: Els serveis d'emergència també han hagut de rescatar una persona atrapada dins d'un vehicle a la desembocadura de la Riera de la Bisbal. Durant la matinada, la carretera N340 també ha quedat tallada per diversos vehicles atrapats al pont de Coma-ruga. La pluja ha interromput també temporalment la circulació ferroviària per la inundació de Sant Vicenç de Calders. El servei s'ha restablert passades les 9, però amb horaris alterats.
0: I Torredembarra, el tarragonès, és un altre dels municipis que recupera de mica en mica la normalitat després d'aquest episodi de pluges.
1: A l'estació del Meteocat, que hi ha a la zona de la platja, s'hi han recollit 137 litres per metre quadrat i aquest dissabte és ja el dia més plujós que s'ha registrat en 26 anys de dades. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
7: La feina d'aquest matí s'ha centrat a recol·locar contenidors desplaçats i retirar obstacles i restes arrossegades per l'aigua. Les principals afectacions que ha deixat la pluja han estat talls de trànsit per acumulació d'aigua en algunes vies, com el passeig Miramar o la T210, i alguns passos soterranis que connecten el poble amb el barri marítim que s'han inundat. A més, s'ha assistit a algunes persones que han quedat atrapades per l'aigua. L'alcalde accidental, Valer Pino, apunta que no s'han hagut de lamentar afectacions importants ni danys personals.
8: doncs ens trobem.

0: Hem recuperat la normalitat, no? La platja està afectada, però no està excessivament afectada i, per tant, no lamentem danys personals. Hem tingut lo normal, que és que s'aixequen les tapes de clavegueram, moviment de contenidors, etcètera, etcètera, i que tot això en les últimes hores s'han anat corregint i s'estaran corregint.
1: Des de la policia local de Torredembarra també s'ha donat suport als cossos dels municipis veïns, com Creixell, Roda de Barà o el Vendrell, on s'han vist més afectats. Miquel Àngel Marchal és el sotinspector en cap.
2: Hi ha hagut alguna incidència en un canvi que també hem donat suport per fer un relacionament també aquí a l'Hotel Europa i col·laborant també amb policia local de Roda de Barà per si necessitaven algun tipus d'efectiu nostre i de més. No? Però que en aquest sentit jo crec que hi ha hagut una molt bona feina de col·laboració institucional.
1: A Torredembarra avui també comença la Festa Major de Santa Rosalia. Malgrat l'aiguat, de moment no es preveu l'anul·lació de cap acte.
3: I per part del govern s'ha constatat que aquests aiguats han superat les previsions que hi havia i s'ha posat doncs a disposició dels ajuntaments per refer-ne els desperfectes.
4: Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha argumentat que no es va enviar cap pes alert per avisar la població perquè el nivell d'alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i no estava justificat. En aquest sentit, ha apuntat que la meteorologia no és una ciència exacta i que no és aconsellable emetre una alerta si no es disposa de la informació suficient.
3: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat estar alerta i evitar desplaçaments innecessaris durant les properes hores, especialment al sud de Catalunya, davant aquesta situació meteorològica.
4: En una piulada a la xarxa social, X Illa ha explicat que ha parlat amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per conèixer la situació de primera mà i ha expressat el seu suport a les persones afectades. Ha assegurat que està molt pendent de les conseqüències de les tempestes d'aquesta nit. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ha fet una crida a la prudència, especialment a l'hora de circular prop de rieres i barrancs, i ha demanat seguir els consells de les autoritats competents.
3: Seguim parlant d'aquests fenòmens meteorològics extrems perquè ja han passat 7 mesos des de que el temporal Harry va destrossar la platja de la Barca Maria de Badalona.
4: Les institucions treballen per recuperar el passeig marítim el més aviat possible, però tot i les destrosses, que encara no s'han solucionat, la zona s'utilitza amb aparent normalitat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El 20 de gener, el temporal Harry va engolir la sorra de la platja de la Barca Maria i va aixecar tot el passeig marítim. Les fortes onades van causar també desperfectes en el col·lector d'aigua i a les vies del tren de Rodalies. Fins que no s'arreglessin les dues infraestructures, no es podia reparar el passeig, que a dia d'avui continua dividit. Tot i el pas tallat i que no s'ofereixen serveis, excepte el de socorrisme, la zona es segueix utilitzant com de costum per passar el dia, caminar o anar en bicicleta. Escoltem el Miquel i la Pilar, dos usuaris de la platja de la Barca Maria.
6: Suposo que si traguessin aquests setos d'aquí darrere una miqueta, els retallessin per poder entrar per aquí a l'esquerra, que és el pas de bicicletes, fins que no ho arreglin, perquè sigui tot molt més fàcil i no rellisqui ningú, perquè és una miqueta incòmodo.
7: Té el vigilant, bueno, el socorrista, que està una mica més allà, però aquí no hi ha serveis de res. Ni lavabo, ni dutxes, ni res.
5: La intenció és que el passeig marítim estigui reparat abans d'acabar el 2026. Les obres ja estan licitades amb un pressupost de prop de 300.000 euros i haurien de començar pròximament. A més de la reparació del passeig marítim, la intervenció també té en compte un pla per protegir tota la zona afectada de futurs temporals.
3: Canviem ja de tema, parlem de castells. Hi ha doble compromís d'alt nivell aquest cap de setmana per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb les Diades del Catllà i l'Arbós.
4: Els Rosats compartiran plaça avui i demà en els dos compromisos amb els castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la Gran Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. La Diada d'avui del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta un doble compromís al pic més alt del mes d'agost, les Diades de les Festes Majors del Catllà i l'Arbós. Els Rosats preveuen reivindicar-se amb alguns dels games extra que tenen en cartera per presentar-se amb Sant Fèlix, recuperant les garanties de setmanes enrere. Al Catllà, els de Manel Urbano podrien portar com a gran objectiu el 4-9 sense folre, el gama extra bandera d'aquesta temporada. Completarien la Diada amb el 5-9 en folre, el 7-9 en folre i el 9-8. Són alguns dels castells que tenien entre Sella i Sella a la Bisbal. actual. Diumenge, a l'Arbós, els del Portal Nou també podrien descarregar algun d'aquests castells per arribar amb màximes garanties per Sant Fèlix. La Vella compartirà plaça durant dos dies amb els castells de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Els Verds, a una setmana de la seva festa major, esperen descarregar el 3 de 9 amb el Pilar, el 4 de 9 amb Folre i Pilar, el 5 de 9 amb Folre o el 2 de 9 amb Folre i Manilles. És molt probable que també portin els dos bàsics de 9 abans de pujar-los un pis més per Sant Fèlix. A l'endemà s'espera que els vilafranquins puguin portar les suficients camises perquè a l'Arbós els Verds puguin descarregar el 3 de 10 amb Folre i Manilles. Finalment, la Colla Jove de Tarragona, tres dies després de Sant Magí, apunten a un nou objectiu després del 5 de 9 amb Folre descarregat a la plaça d'Escols, el 4 de 9 amb Folre i Pilar. Els Liles també portarien el mateix 5 de 9 amb Folre i apuntaran al Pilar de 7 amb Folre. Tal com vagi el Catllà, també definirà el full de ruta l'endemà a la plaça de Vila de l'Arbós. La festa major del Catllà es celebrarà dissabte a les 6 de la tarda i l'endemà la festa major de l'Arbós serà diumenge a les 12 del migdia.
3: I la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a la capital catalana de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume en el context d'una ronda per diverses ciutats europees.
4: La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. Barcelona serà la primera ciutat del país on Safe Europe Act farà una mobilització.
3: L'anunci d'aquesta convocatòria ha despertat aquesta setmana una gran oposició política i també ciutadana. Algunes veus i formacions polítiques com Esquerra i els Comuns n'han demanat la suspensió.
4: El Departament d'Interior ha insistit que el dret de reunió i manifestació és fonamental, però no absolut, i ha remarcat que si es detecta qualsevol conducta que pugui suposar una infracció administrativa o un delicte, s'actuarà d'acord amb la normativa vigent i es comunicarà a la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Segons el que ha anunciat la Conselleria, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu per supervisar aquesta concentració. L'objectiu és supervisar que ni les manifestacions dels participants ni els símbols o pancartes que s'exhibeixin incitin a l'odi, la discriminació o la violència contra persones per motius de religió, creences, ètnia o nació.
3: Una punada de successos, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional han desplegat un operatiu conjunt per detectar conductes delictives i incíviques a Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà.
4: L'actuació s'ha saldat amb dues persones detingudes perquè tenien ordres de recerca judicial i 8 denúncies per diferents infraccions, 3 pertinença d'armes blanques, una pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que ha comptat amb 51 efectius, s'han identificat 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
3: I en matèria de mobilitat, la plataforma Dignitat a les Vies publicarà el 24 d'agost una actualització de l'aplicació Transporta, amb què informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei.
4: La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, explica algunes de les novetats que s'implementaran la setmana vinent.
9: Hem fet una mica un canvi visual, perquè nosaltres sempre plantegem l'aplicació des de les necessitats de les andanes i el que veiem que la gent ens va demanant o de les coses que la gent es queixa en si de què necessita veure. Tindrem curiositats com els bícings, no sol el bícing de Tarragona, si per exemple de Barcelona, sinó que hem incorporat el bícing de Reus, la ganxeta, que tu puguis arribar a l'estació i abans de baixar el tren ja sàpigues si podràs agafar o no la bici, o que surtis de casa i sàpigues si hi haurà lloc per deixar la teva bici. Si no és el punt que hi ha al costat de l'estació, doncs pots anar mirant els més propers.
4: La nova actualització afegirà noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatges que hi ha, així com detalls de les parades del Bicim, com deia ara mateix Anna Gómez, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de Rodalies, cosa que fa que Transporta m'ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif.
3: I en matèria política continua la crisi migratòria de Ceuta a nivell nacional. El govern espanyol ha rebutjat, a més, taxativament les intencions del Marroc sobre Ceuta i Melilla després que el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, reivindiqués ahir divendres el dret històric i geogràfic que té el seu país sobre les dues ciutats i defenses que cal trobar una solució definitiva a aquesta situació perquè tornin al si de la pàtria.
4: Fonts d'exteriors han remarcat que Ceuta i Melilla són dues ciutats espanyoles, frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Afirmen que formen part de la integritat territorial i de la sobirania d'Espanya, reconeguda internacionalment, i que són igualment part integrant del territori d'aquesta Unió Europea. Així ho apunten aquestes fonts, que han indicat que aquesta posició s'ha traslladat ja també als seus homòlegs del Marroc.
3: I en aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha convocat a les comunitats autònomes a una reunió telemàtica d'urgència pel proper dilluns, precisament per proporcionar a Ceuta vacunes que protegeixen de malalties com la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria, amb l'objectiu de vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc d'aquesta crisi migratòria.
4: La reunió es preveu desenvolupar un mes després de l'arribada dels migrants i ha estat convocada pel director general de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri, Pedro Gullón. Concretament, la cita reunirà els directors generals de Salut Pública de les 17 comunitats autònomes de l'Estat i representants del Ministeri.
3: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Roger Mas, que ha estat l'encarregat de tancar la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
10: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
4: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents de Catalunya. I la pluja ens va secar. Totes les flors, o amb la polla i amb l'ou, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors.
3: Seguim amb més festivals, en aquest cas l'Internacional de Música d'Altafulla, que recupera la seva programació després d'una pausa de més d'una setmana.
4: Avui la Camerata Agitata oferirà un repertori que reuneix alguns dels grans noms de la música clàssica. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
11: El 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla encara a la recta final després d'haver celebrat ja 4 concerts. Aquest dissabte a les 10 del vespre, la plaça de l'Església acollirà Clàssics Irresistibles a càrrec de la Camerata Agitata. La formació, un sextet de cordes liderat pel violinista Alfredo Salcedo, oferirà un repertori pensat especialment per una nit d'estiu, amb obres de Mozart, Boccherini, Tchaikovsky, Puccini, Shostakovich, Strauss i Vivaldi. Claudi Arimany és el codirector artístic del certamen.
12: Tocaran música bastant popular, diguéssim, que la gent pot conèixer les tonades d'això, autors molt coneguts, però també obres que s'han de la història, els ha donat un protagonisme al fer-les una mica popular.
11: El concert d'aquest dissabte és la cinquena de les 7 propostes programades per enguany. La següent cita del Festival Internacional de Música d'Altafulla serà el dimarts de la setmana que ve, 25 d'agost, amb el trio Mariozzi.
3: I seguim amb més cultura. El Museu Morera celebra aquesta nit l'última de les 3 propostes de les Nits Morera.
4: La iniciativa obre el museu en horari nocturn per acostar l'art contemporani al públic d'una manera diferent. Des de Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
13: La tercera vetllada d'enguany va a càrrec de la directora general i editora de la revista La Mangrana, Laia Pulido, i porta per títol Interfícies dissidents. La proposta transformarà durant unes hores el museu i el seu entorn en un espai d'experiències compartides amb una performance, una instal·lació interactiva i un concert. El director del Museu Morera, Jesús Navarro, explicava en declaracions a Huawei de Ràdio que aquestes iniciatives no s'adrecen a un públic en concret, tot i que bona part d'ell ja té una sensibilitat artística.
14: Bueno, nosaltres adrecem el públic a que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits d'estiu i també per la possibilitat de, bueno, de passar una nit de dissabte diferent en una ciutat, en una climatologia tan extrema com és la ciutat de Lleida, que li permet, doncs, bueno, de fruir d'un programa cultural nocturn alternatiu.
13: La jornada d'aquest dissabte posa punt i final a l'edició d'enguany de les Nits Morera després de les sessions dels dies 27 de juny i 18 de juliol.
3: Passem ara per Castell d'Aro, que acull aquest cap de setmana la 25a edició del seu mercat medieval.
4: L'acte omple el nucli històric de parades d'artesania i alimentació, demostracions d'oficis, música i espectacles per a tots els públics. Des de Televisió Costa Brava, Raül Martín.
15: Castell d'Aro ja viu immers en l'ambient medieval amb una nova edició del seu mercat medieval, que enguany arriba als 25 anys. Durant tot el cap de setmana, els carrers del nucli històric acullen desenes de parades d'artesania i alimentació, a més de diferents espais de restauració. Així ho explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Castell d'Aro, Imma Gelabert.
16: Bé, aquest any el més destacat és que fem 25 anys, i per tant això és molt important. Vol dir que és un mercat, el mercat medieval, que ja està més que consolidat, en el nucli antic de Castell d'Aro, que ja de per si és un entorn que ens afavoreix molt aquest esdeveniment.
15: Els visitants també assisteixen a demostracions d'oficis tradicionals, com la forja, el vidre bufat o els tints medievals. La programació es completa amb cercaviles musicals, espectacles de teatre, tallers infantils, combats entre cavallers i un campament medieval. Una proposta que torna a convertir Castell d'Aro en un escenari ambientat en plena edat mitjana.
3: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem amb futbol. L'Espanyol rep avui el Real Madrid en el partit corresponent a la segona jornada de la primera divisió.
4: Els blanquiblaus volen sumar el segon triomf del curs contra l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la competició domèstica a l'RCD Stadium. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, assegura que no té por de l'entitat del rival.
18: Miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
4: Un Espanyol que aquest matí ha oficialitzat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid.
3: Més futbol, en aquest cas a la segona divisió. El Girona va perdre ahir en la seva visita al camp del Córdoba per 2-1.
4: Els de Quique Álvarez no van tenir opcions de victòria davant el conjunt andalús i només ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de Lliga. Aquest matí els gironins han anunciat el fitxatge del central de 18 anys, Mauro Furtado, qui prové del Benfica.
19: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i com a persona i que dona oportunitats als joves. M'agrada tenir la pilota, jugar lliure i considero que sóc fort, ràpid i tinc una bona passada.
20: Tinc un bon pas.
3: I encara en futbol parlem del Barça femení, que va superar el Brighton ahir al trofeu Joan Gamper per 3-1, amb gols de Esmi Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, tots tres a la primera meitat.
4: Amb aquest duel, les blaugranes van tancar la pretemporada i el pròxim partit ja serà contra el Tenerife a la Lliga. Qui també va acabar la preparació prèvia a la competició oficial és l'Espanyol, que va guanyar el Villarreal per 2-0. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
21: Crec que sí que veurem un gran Espanyol. Crec que els jugadors estan entenent la idea que volem, tenen les idees clares, intenses. Tenim una plantilla amb molts recursos, qualsevol jugador pot jugar i jo crec que aquest any farem... Es parlarà molt de l'Espanyol perquè crec que farem grans coses.
3: Canviem ara d'esport, ens n'anem a l'handbol. Ja han quedat definides les finals de la Supercopa Catalana en categoria masculina. Dilluns s'enfrontaran el Fraikin Granollers i el Barça.
4: El conjunt blaugrana va superar plàcidament el Sant Vicenç per 23-49 amb 11 gols de Jorge Chicusa. El jove Oriol Sanfelipe també va destacar amb 5 dianes. L'escoltem.
22: Tothom ha sortit amb ganes de donar-ho tot, a lluitar fins al final. I, bueno, tant els joves com els més veterans hem jugat molt bé. Hem estat a tope fins al final i això ens ha fet poder emportar-nos al partit i la veritat que molt content del treball fet.
4: En categoria femenina també es van complir els pronòstics i la final enfrontarà el Lleida amb el CAC 7 Granollers. Les del Segrià van superar el Sant Vicenç per 20-26 i les vallesanes van golejar l'Investment Joventut Mataró per 14-37.
3: I amb aquests dos apunts d'handbol acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada a diferents municipis del Baix Penedès i el Tarragonès han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap pes alert per avisar la població.
5: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: 7 persones han resultat ferides a causa d'aquestes intenses pluges que han acumulat registres de més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts i han causat inundacions de carrers, baixos i alguns hotels de la Costa Daurada. La caiguda d'un mur al port de Roda de Barà ha causat 3 ferits, un dels quals crític. En un càmping d'aquest mateix municipi també ha caigut un mur que ha ferit 2 treballadors i els altres 2 ferits són persones que han quedat atrapades en vehicles. Les poblacions que han acumulat el 90% de les incidències són Creixell, Roda de Barà, el Vendrell i Torredembarra. De fet, en mobilitat la carretera N340 s'ha reobert a 4:15 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en 2 sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra i pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà a 3:45. S'havia interromput abans de les 2 per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. De fet, l'estació de Sant Vicenç de Caldés ha patit inundacions aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Una 30ena de patinets elèctrics immobilitzats. Aquest és el balanç de l'últim dispositiu de la policia local de Palafrugell que ha fet aquest dijous. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'operatiu tenia l'objectiu de comprovar que aquests vehicles complissin la normativa vigent. Durant els controls, els agents van detectar diverses infraccions administratives. Entre les irregularitats hi ha circular amb un vehicle sense estar inscrit al Registre Nacional de Vehicles, no disposar del número identificatiu obligatori i no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil exigida. La policia local recorda als usuaris que han de complir tots els requisits legals abans de circular. El cos policial assenyala que aquests controls contribueixen a garantir el compliment de la normativa i a fomentar una mobilitat més segura i responsable.
4: Gràcies, Ferran. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: La caixa tonta.
1: I tot seguit anem a escoltar un reportatge també d'una roda de premsa a la que vam assistir fa poc, de 3 Media, d'un programa espectacular, d'un programa que ja ens va agradar molt la primera temporada i que torna de nou a la Sexta, i és Cazadores de Imágenes, un nou programa d'aventures de Godson Mantulis, la búsqueda de la millor fotografia del món salvatge. I és que el fotògraf Godson Mantulis s'embarca de nou, juntament amb diversos famosos, en una expedició extraordinària per racons molt remots del planeta per capturar la imatge més impressionant d'animals salvatges en llibertat. Escoltarem ara una petita promoció que ens ha fet arribar a 3 Media, que ens van passar durant la roda de premsa del programa, que no té pèrdua. Escoltem-ho.
2: Soy Godson Mantulis, creador de contenido y apasionado de la naturaleza.
3: Mirad, mirad, empieza la aventura de...
2: Cazadores de imágenes.
4: Es complicado explicar lo que se siente.
5: Es que no se puede explicar.
6: Una nube de tiburones. Ahí está diciendo...

0: La Caixa Tonta.
1: Doncs arriba el moment del reportatge de les firmes d'OT 2025. I és que el passat cap de setmana vam assistir a les firmes al Palau d'Esports de Badalona, on hi havia tres dels triomfitos que encara estan concursant en aquesta darrera edició, concretament Crespo, Cristina i Guillo Rist. Una firma en la que s'hi van acostar moltíssims fans del programa, sobretot joves, però també no tan joves, perquè els signessin el disc d'aquesta edició. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem el reportatge.

0: I començarem, doncs, escoltant una mica com estava l'ambient, l'ambient en el Palau d'Esports. A veure, escoltem, escoltem. Podeu comprovar, doncs, molt ambient i, sobretot, molta emoció de la gent que estava allà congregada per veure els concursants. I ara escoltarem el moment en el que entraven els tres participants d'OT que firmaven discs a Badalona. Escoltem, escoltem. Eufòria desfermada quan entraven la Cristina, el Guillo Rist i també ni més ni menys que el Crespo. I ara, doncs, anem a escoltar ja alguns nois i noies que els hi van signar els discs d'OT. Concretament, escoltarem ara la Nora i unes amigues que ens explicaven, doncs, quins eren els seus concursants preferits, com ho havien viscut. Escoltem, escoltem.
1: Em dic Nora.
2: I jo de...
1: Molt divertida. Molt emocionant i divertida. Estava el Guillo, el Crespo i la Cristina. I ens han firmat els tres.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí. La Cristina. Cristina. Hombre, tots ens encanten, però la Cristina és que... Des de sempre.
3: Hola.
1: Paula.
2: Cristina. Cristina. Cristina. Sí.
1: Molt guai, molt guai. Sí, sí. Molt difícil. APT, sens dubte.
0: I tot seguit anirem a escoltar un grupet també molt maco que ens explicava, doncs, com havia viscut aquestes firmes.
4: Júlia, Adai,
5: Hugo,
4: Maria
6: i Valeria.
7: La Cristina,
8: el Crespo,
9: Ai, no sé.
10: A la Cristina, que serà guanyadora,
11: i el Crespo, que és molt guapo.
12: La Cristina...
13: Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que decidir.
14: ¡Ole!
13: Un verano en Nueva York.
15: De Santa Coloma de Gramenet.
14: ¡Adeu!
0: Aquests joves de Santa Coloma de Gramenet que ja veieu que portaven moltíssima marxa i cantaven les cançons del disc, no? I resulta que aquest grupet eren els guanyadors, atenció, de l'Eufòria Dance Kids, i vam aprofitar la vinentesa per fer-los-hi unes preguntes, que, per cert, a veure si algun dia els podem convidar aquí al programa.
16: Molt bé!
17: Va ser molt, molt divertit. Molt,
18: és que no, molt intensa i molt eufòrica.
17: Sí. No, no ens vam esperar que vam... No?
18: Sí.
17: La Maria
18: està morena.
19: Sí. La coordinació.
18: La coordinació
17: tot el grup.
18: Sí, i fer les energies, perquè pots fer fort, però després tens que... Com,
20: i quants éreu al grup?
18: 12. Vam cantar la Valeria, amb la Vita i amb l'Alexia. Moltíssimes gràcies.
0: Els Black Bubbles, els guanyadors d'Eufòria Dance Kids. I seguim amb més gent, amb més públic, doncs, que anava a que li signessin els discs d'OT. Escoltem.
21: Doncs seguim aquí a les firmes d'OT. Amb qui estem?
22: Amb Lucía.
21: Lucía, com ha anat això? Molta emoció, no?
22: Sí, moltíssima, sí.
21: Els tres aquí, d'un dia per l'altre, aquí, al Palau d'Esports de Badalona.
22: És molt
21: fort. Escolta, d'aquests tres tens algun favorit?
22: Sí, Crespo, sobretot.
21: El Crespo Crespillo, molt bé. I escolta, de les actuacions que ha fet, quina és la que potser t'ha agradat més?
22: A mi la de Cureiri amb l'Olivia, és que m'ha emocionat molt. A mi és una cançó d'Aitana que també m'agrada molt i va ser increïble.
21: I escolta, aniràs al concert? Com ho tens, això?
22: Sí, encara no ho sé, estic veient si hi ha algunes entrades, però m'agradaria molt, la veritat.
21: A veure, i de les cançons que... O sigui, dels favorits, tens algun favorit per guanyar aquesta edició?
22: A veure, a mi m'agradaria que fos o Crespo o Clàudia, però també molt la Cristina. Sé que pot guanyar molt fàcilment. També m'agradaria.
21: Seguim aquí a les firmes. Amb qui estem?
23: Amb la Sandra,
24: Agata,
25: Laura.
21: Què us han semblat aquests tres nois que tenim aquí avui d'OT? Teniu algun favorit dels tres?
26: I Toledano.
27: I Crespo.
28: I Maria Cruz.
21: I la Maria Cruz, que ja la tenim fora, però
28: bueno, no passa
21: és molt
27: no
21: bona.
27: Passa res,
21: a nosaltres ens va saber molt greu que marxés,
27: sí,
21: la
27: sí.
21: Veritat.
28: Pobreta, pobreta.
21: I escolta'm, d'aquests tres, creieu que hi ha algun finalista?
27: Crespo, la Cris. Tres finalistes. Tres finalistes, sí, sí.
21: I teniu alguna cançó preferida d'aquesta edició?
3: Mariposa, Acureiri.
5: La Salvación.
3: Reina. Reina.
21: Reina, reina, també.
3: La reina, la reina de les tres.
21: Toma ja. I el guanyador, guanyadora d'aquesta edició, un vaticini, a veure qui creia
3: Cristina,
21: que guanya.
3: Cristina, Crespo.
21: Cristina Crespo. Molt bé, a veure, em podeu ensenyar algunes les firmes del, dels
3: tenim
21: artistes?
3: Tenim les firmes de la Judit i el Max.
21: També?
3: Que les vam bé veure.
21: Carai! Anda! Sí, perquè estan fent tour també, aquests
3: sí,
21: fabricants.
3: Sí, els vam veure ahir.
21: Doncs moltíssimes gràcies a les tres, que vagi bé.
3: Gràcies.
21: Adéu!
0: I després d'aquestes fans, escoltarem a la Noemí Galera, que la van pescar un moment els periodistes que corrien per allà, i ens va explicar doncs, què li semblava doncs, la jornada.
6: Encantados de que haya tanta gente que les quiere.
7: I orgullosos, no? Com està sent això, Noemí? Allò que està passant allà a Badalona, tan prop de l'acadèmia?
6: Està sent molt emocionant per l'equip i per ells també, no? Portant dos mesos tancats, sense saber més, tenen la referència de les gales, del públic de les gales, però clar, no passa de cop amb una cua com aquesta, amb tant de distància, jo crec que està bé, que el donarà
7: un bon xute per acabar d'encarar aquesta recta final que ens queda. Avui queda justament un mes per acabar, per la gala final, i jo crec que això els hi anirà molt bé.
21: Seguim aquí a les firmes, amb qui estem?
12: Amb l'Odet i la Marta.
21: Noies, què tal, com han anat aquestes firmes amb aquests tres nois?
12: Molt bé, increïble.
21: Emocionant, no?
12: Estàvem molt nervioses.
21: Quin d'aquests tres és el que us més us agrada, o els tres us agrada? A veure...
12: Jo, la Crespo, Cristina.
21: Cristina.
12: A mi m'agraden els tres, però el Guillo.
21: Guillo, també, no? Guillo Toledano. Escolteu-me, i quin és el vostre finalista? Teniu algun favorit?
12: Guillo.
21: El Guillo.
12: Cristina.
21: Cristina també ho fa molt bé. I de les cançons que tenim ja, que ha cantat aquest any, quin és potser el vostre hit? Alguna de les cançons que han cantat a les gales?
12: I Wanna Be Your Slave. Jo crec que Superestrella o Acureiri.
21: Molt bé. I anireu al concert?
12: Tenim una activitat.
21: Ostres!
12: Que anem,
21: ostres! Bueno, a veure si fan una altra data.
12: Sí, sí.
21: Ojalà, ojalà.
12: Jo espero que sí.
21: Ens podeu ensenyar la firma dels artistes? Mira, oh, per favor. Que guapos, que guapos. Moltíssimes gràcies a les dues.
12: De res.
21: I ara amb qui estem? Com us dieu?
14: Jo, Emma.
12: Jo, Clàudia.
21: Com ha anat aquesta firma?
14: Molt bé.
21: Quin d'aquests tres és el vostre...
12: Teniu la Cristina,
21: la Cristina Crespo. Crespo. Mira, aquí hi ha una mica de divisió d'opinions, no passa res. No,
14: però tots són molt bons,
21: tots són
14: increïbles.
21: Tots són bons, eh? Aquesta edició realment que és difícil, no?
12: Sí,
21: vull dir,
12: sí.
21: De triar, perquè...
12: Hi ha molt talent.
21: Hi ha molt
12: sí,
21: de talent.
14: Hi ha molt talent i és molt difícil votar.
21: I teniu algun finalista clar o no, dels que ja tenim?
14: Jo crec que aquests tres.
21: Aquests tres? Aquests tres jo crec que són potents, no? I de les cançons que han cantat de moment fins ara, a les gales, quina és la vostra preferida?
14: Uf!
21: Jo
14: crec que El sitio de mi recreo, Mariposa.
21: Molt maca. I de les que han marxat, dels que han fet fora, hi ha algú que us sap greu que hagi marxat?
12: La Judit.
21: Bones veus, eh? Sí. Molt bones veus.
14: Sí.
21: Moltes gràcies a les dues. Anireu al concert? O
14: no
21: encara
14: sé.
21: No ho sabeu?
14: Depèn la meva germana.
21: A veure què tal, no? A veure si us animeu. Gràcies i fins una altra. Estem aquí a la cua de les firmes. Amb qui estem ara?
12: A Irland i Paula.
21: Quin és el vostre preferit d'aquesta edició?
12: Crespo i Olivia.
21: Teniu ganes que us firmin? Què porteu aquí? A veure, ensenyeu-me aquesta... Què és això? Un detall?
12: Foto,
21: home, mira, mira.
12: Una pulsera.
21: Sisplau, igual. Quin detall. Bueno, sabeu que això els hi donen, però els hi guarden.
12: Sí.
21: I els hi donaran al final del concurs,
12: sí.
21: Eh? Però els hi donaran segur. I de tots els concursants de l'edició, aneu tirant, eh? Podeu anar tirant. No patiu. Quin és el vostre preferit?
12: Olivia i Crespo.
21: Olivia i Crespo, ja, eh? Sí, definitiu.
12: Salma i Guillo.
21: I guanyador, guanyadora, quin és el vostre vaticini?
12: Cristina.
21: Cristina. La Cristina, no?
12: Cristina ganadora.
21: Sí. Ganadora, sí. Que és una tia portentosa, no?
12: De tot.
21: Fa de tot, eh, la tia?
12: Sí.
21: I quina és la vostra cançó, que, o una o dues cançons mítiques d'aquesta edició?
12: Acureiri.
21: Acureiri.
12: Nueva York...
14: If you could read my mind.
21: Molt bé. Doncs moltes gràcies a les dues i res, que us queda ja minuts perquè us firmin. Gràcies.
12: Moltes
0: gràcies. I les vam trobar després de les firmes. i creieu que ho van aconseguir de donar el que portaven, doncs escolteu.
21: Bueno, ja els he pogut donar,
1: sí,
21: no?
1: Sí.
21: Què ha passat? Com ha anat?
1: Increíble, muy bien, muy bien.
2: Guapísimos.
1: Guapísimos.
21: Tots tres, no?
2: Sí, todos.
21: I què els hi havies donat? Els hi has donat
1: una foto,
21: la foto
1: i una pulsera.
21: I se l'han quedat.
1: Se l'han quedat.
21: Esto está molt, això està molt bé, eh? I la... A veure, ensenyeu-me les firmes, sisplau. Ensenyeu-me les firmes. Vull veure les firmes. Crespo, Cristina i el Guillo. Míralo, míralo ahí. Míralo, míralo, míralo. Molt bé, molt bé. Bueno, d'aquests tres ja m'heu dit que Cristina,
1: sí,
21: no?
1: Sí, sí. Més, Cristina
21: més la...
1: I se lo he dicho.
21: Ja li has dit, no? Tal qual.
1: Tal qual.
21: I què t'ha dit?
1: Que muchas gracias.
21: Moltes gràcies i escolta'm, ara ja somni complert, eh? Ara a
1: sí.
21: Seguir a votar,
1: sí.
21: A votar.
1: Cristina favorita.
21: Gràcies.
1: Gràcies.

0: I ens vam trobar també més noies emocionades, escoltem-ho.
1: Seguim a les firmes d'OT, amb qui estem? Com us dieu?
2: Maria i Judit.
1: Escolteu-me, què tal? Com ha anat aquest subidón de veure aquests tres aquí?
2: Sí.
1: Com ha anat? A veure, explica'm-me, els heu pogut dir alguna cosa? La Cristina, el Crespo...
2: Li he dit que li estimo molt. M'he despertat avui a les 5 de la matinada.
1: Déu-n'hi-do.
2: I he vingut aquí per que em firmin i m'han firmat.
1: Déu-n'hi-do, és que hi ha molta gent, eh? Heu fet una bona cua per això encara,
2: eh? Jo li he donat pulseres a tots, li he dit a la Cristina que ganarà OT i els he dit que els estimava molt.
1: Quin és el vostre concursant preferit?
2: El Guillo!
1: El Guillo! Home, per favor! I escolteu-me, quina de les cançons que portem cantades fins ara és una de les vostres preferides? De la...
2: Catarata 100%, o El Único. Sí.
1: I qui creieu... Bueno, jo us ho pregunto. Qui creieu que guanyarà?
2: Cristina. Jo crec que el Guillo.
3: Cristina o Guillo.
1: Està la cosa molt aquí, eh?
2: Sí.
1: I us agradaria anar al concert, perquè tu ja portes la samarreta del concert del 2023.
2: Sí.
1: Però aniràs al del 2025.
2: Sí, jo també aniré.
1: Molt bé, forofa 100%. I us agradaria, no sé, escolta'm, seguir amb aquesta... Bueno, no sé si vosaltres creieu que aquesta edició, els concursants, com els veieu, aquesta edició?
2: Jo els veig que soc molt bones persones i els sento com molt, molt propers a mi.
3: Sí, em penso el mateix.
2: Em representen.
3: A més, els estimo moltíssim.
1: I hi ha algun d'aquests concursants que hagi marxat, dels que han marxat, que us faci pena?
2: El Max.
1: El Max.
2: Que si em poso a plorar quan ha sonat la seva última cançó.
3: El Max i la Judit. Me'ls estimava tant.
1: I us poseu molt les cançons d'OT o no?
3: Sí, tenim una playlist.
1: Aquí, sí o no? Playlist, sí o no?
3: Tenim playlist de cançons.
1: M'ho imagino, per aquí hi ha molts que hi han anat passant que m'ho diuen. Gràcies a les dues i a seguir amb OT a tope.
2: Sí.
1: Gràcies.

0: I per acabar, unes nenes que vaig trobar a la cua a les 8, que per cert, doncs, les coneixia, i que són de per aquí del Maresme, i m'ha fet molta gràcia, i van aconseguir les firmes. Mira, escoltem-les.
1: Seguim aquí a les firmes d'OTE, amb qui estem?
2: Amb la Ilsa i la Malak.
1: Bueno, al costat, no? Des de quina hora portàveu aquí? Que us he vist allà fora.
2: Des de les 7.
1: Des de les 7 del matí, i són ja quasi les 12 al migdia, no? Por ahí. I què, com ha anat?
2: Molt bé.
1: Us han firmat, us han firmat els tres? Sí. A veure, ensenyem aquí a la càmera, al Crespo, al Guillo

0: què té la Cristina? És completa. Balla bé, canta, és bastant completeta, la noia. I us agradaria anar al concert?
1: Sí.
0: No té?
2: Moltes ganes.
0: No, a veure si és possible. Gràcies a les dues, que vagi bé.
3: La Caixa Tonta.
4: I fins aquí el reportatge de les firmes de discos d'Operación Triunfo 2025. Ja heu vist que la gent estava super emocionada. Hem pogut parlar un moment amb la Noemi Galera, també, que també estaven molt contents de com estava funcionant tot. I res, donar les gràcies, com sempre, a Prime per les facilitats. I nosaltres seguirem l'actualitat d'OT, que està a tope, i continuem amb el programa. Us deixem amb aquest Será porque te amo d'OT 2025.

0: Doncs sí, sí, ell és el Toni Rovira, que, escolta'm, el critiquen a les espatlles, per davant, pel costat, i això li importa un bledo. I com sempre, anem a connectar amb ell, perquè bueno, l'estimem molt, l'apreciem moltíssim, i anem a parlar amb el Toni, que no sé on estarà. A veure, Toni Rovira, ai, que estàs per aquí.
1: He sortit al carrer a respirar, home, perquè em faltava aire a dintre el plató, avui, home, no sé
0: ja,
1: per què.
0: Ja tocava, no?
1: Crec que va tenir algú amb una mala vibració.
0: Ai.
1: I aleshores tinc que mirar a veure com la trec, ai, com l'espanto del plató, tu.
0: Escolta'm.
1: I surto fora i agafo aire.
0: Toni, fem una cosa, anem una mica...
1: Digue'm.
0: Arriba! Arriba! Ai, com m'agrada la teva sintonia. Em dóna bon rotllo, Toni, em dóna bon rotllo. Sí, sí, m'agrada molt.
1: És que la vida tracta d'això, de bon rotllo, bon rotllo. Sí, naturals, passar-ho bé.
0: Passar-ho bé.
1: Jo què sé, portar-nos bé, i ser generosos amb els altres.
0: Exacte, perquè mai saps quan ens tornarem a trobar. La vida és que és un mocador, o no, Toni? Ja està.
1: I tant, i sapiguem valorar, sapiguem valorar que no valorem res.
0: Exacte.
1: Per favor, tornem. Mira la Rosalén, ha hagut de dir hasta aquí.
0: Sí, sí.
1: Ho saps, no? Hasta aquí perquè tant de sortir per les xarxes socials, tant de voler fer coses, havia arribat un moment que ha agafat por de perdre, com aquell que diu la xaveca.
0: Exacte.
1: Me'n vaig al bosc, al
0: sí,
1: camp,
0: sí,
1: a respirar aire.
0: A respirar. Mira què li ha passat també al Buenafuente, Toni. Què li ha passat?
1: També.
0: Crec
1: que estan tornant les entrades, eh?
0: Sí, sí.
1: L'imitador de Crip ja havia comprat les entrades, diu que li tornen els diners del teatre, també.
0: Imagina't. És que, escolta'm, portem una voràgine, que, escolta'm, això no és bo, tampoc. S'ha d'anar dosificant una miqueta tot. I s'ha d'anar al bosc, de tant en tant. S'ha d'anar a respirar aire pur. S'ha de, també, un distreure, perquè la vida són moltes coses. I ja està, i no només una. Sí, s'ha de saber també viure. S'ha de viure.
1: I lo més important, Joan Bosch...
0: A veure.
1: Fixa't tu, és respirar.
0: Aquí està.
1: Del bon interior de les persones que tenen bona energia, que tenen llum, perquè això és entrar a l'univers. Allà hi ha el bosc,
0: així
1: hi ha el mar,
0: és,
1: hi ha tot,
0: és,
1: hi ha tot,
0: és,
1: hi ha tot,
0: és,
1: hi ha tot, hi ha aquesta vida, l'altra... Bueno, perquè tot passa en un mateix plano, no? Totes les vides estan dintre d'una mateixa, encara que hi ha gent que no s'ho creu.
0: Exacte.
1: Bé, si no, els vidents no sabrien les coses. Les
0: correcte.
1: Saben perquè connecten amb aquell plano que hi ha aquella persona... I això vindrà a cas per si després parles de la Rosalia, no?
0: Exacte, que ara en parlarem,
1: cap
0: precisament.
1: Cap mèrit. Mm. Només la capacitat de que Déu t'ha regalat perquè tu, en aquesta vida, ja tinguis consciència de que pots connectar. I connectes, i punt.
0: Així és. I ara, doncs, precisament, parlem de Rosalia. De Rosalia i de Toni Rovira.
2: El racó de Toni Rovira.

0: I és que ara està sortint a tots els mitjans de comunicació el programa del Toni, perquè un tarotista va predir la fama de Rosalía quan encara no era ningú i només era, doncs, una promesa
1: cantant,
0: del flamenc que va venir al teu programa.
1: La cantant de Quejaleo, Joan, exacte. La cantant de Quejaleo, una agrupació que un d'ells ja el coneixia perquè venia de Ojos de Brujo. Vull dir, eren músics bons, cuidado,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, que aquí no...
1: Ella no estava amb gent... amb gent que no sapiguessin qui tenia endavant.
0: Correcte, sabien que tenien...
1: Que era molt bona, el que passa que de ser bo a triomfar, a vegades pot ser que no arribi mai.
0: Correcte. Mira, deixa'm escoltar un fragment del programa en el que, doncs, es comentava el tema.
2: Me voy a centrar en ti, más que nada, porque ellos dos son muy mayores para el mundo de la música, han vivido muchísimo y tendrían muchas cosas que contar. ¿Vale? Uh-huh. Pero realmente a ti te queda mucho camino por delante. Una parte será en el Quejío, otra parte será en una compañía o en una parte resultante del Quejío, ¿vale? Porque como todos son músicos, cada uno va abriéndose sus propios caminos.
3: Totalmente.
2: Y estos dos años para ti tienen que ser... ¿cómo te llamas, por cierto? Que
3: Rosalía,
2: no sé.
3: Rosalía.
2: Estos Rosalía dos años...
1: Vila.
2: Rosalía Vila. Aquí estos presente. Dos años para ti tienen que ser de muchísimo crecimiento, uh-huh. ¿Vale? Un lapsus. Aquí hay una cosa que a ti te encanta y lo dejaste de hacer, que supongo que es bailar. No sé si porque te sientes que tienes una lesión o si algo pasó.
1: Pues no ha bailado en toda la noche.
2: No,
1: aquí.
2: Sí baila, es tremenda, pero ¿ah, algo sí? Le pasa que le frena.
1: ¡Rosalía!
3: Los tacones.
4: Nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
0: I és que el Toni Rovira sempre ha donat lloc a artistes que en aquell moment potser no eren tan coneguts, i ara són grans estrelles com Rosalía, oi que sí, Toni?
1: És així, és igual, hi ha qui critica i qui es dediquen a treure la part d'altres artistes que poden ser més friquis o digue-li com vulguis, i diuen grans estrelles i ho fan per, bueno, per mira, per passar-ho bé, però que no s'oblidin que també formen part de la vida i que tots hi som aquí i que cada un té la seva llum i la seva personalitat i que no s'ha de desmereixer ningú.
0: Exacte.
1: I n'hi ha que triomfen i n'hi ha que no. Però això no vol dir que no tindrà un lloc. Això no vol dir que
0: món.
1: TV3 exacte. Sigui per tots. Això no vol dir que sempre hi hagin els mateixos en els mateixos programes
0: exacte.
1: De tota Espanya.
0: Exacte.
1: Això.
0: Toni, com
1: apa.
0: Sempre, un petó ben gros, una abraçada.
1: Torno a l'estudi, eh?
0: Torno a l'estudi i a preparar el Toni Rovira, que recordeu que el podeu veure cada vespre pel Canal 4.
1: A les 10 de la nit.
0: A les 10 de la nit, eh?
1: Que no s'ho perdin.
0: No us ho perdeu.
1: Adéu-siau. La Caixa Tonta, Cuida't. Catalunya, la xarxa, Ràdio Arenys.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. Apa-li, vinga, que vagi bé.

0: Reparación. El primero. Durante.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, dues de les quals de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Espadaler també ha explicat per què no es va enviar cap es alert per avisar la població.
2: E-Alert, que és un bon instrument, es insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Els aiguats també han afectat a la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra. Pel que fa als trens, la circulació ferroviària ha quedat restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà a 3:45 d'aquesta tarda. S'havia interromput abans de les dues per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies derivada de condicions atmosfèriques adverses. A tot això, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions també aquesta matinada i això ha obligat a tallar el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. D'altra banda, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han fet una crida a mobilitzar-se avui contra la presència a Barcelona de simpatitzants i integrants del moviment Ultra Safe Europe Act, que ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume en el context d'una ronda per unes quantes ciutats europees. La manifestació antifeixista s'ha convocat una hora abans, a les 6, al mateix indret. D'altra banda, cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós, en les quals hi participaran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Es preveu un programa de màxims per les tres colles abans d'afrontar la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca. La diada d'avui de la Festa Major del Catllà es podrà seguir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més a partir de les 6 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu tots plegats al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui, com cada dijous, que no hi ha ple municipal i no ens sorgeix un imprevist d'última hora, us estarem acompanyant des d'ara fins a les 10 en cançons de musicals de tots els temps que s'han pogut veure als escenaris de Broadway, Londres, Barcelona, Madrid i molts més altres punts del planeta. Això sí, totes les cançons que escoltem cada dijous estan emmarcades en una temàtica molt concreta. La d'avui és la sang, i més concretament, els musicals sanguinaris. Avui és dia 13, sí, però no és ni divendres ni dimarts. El Halloween ja està més que passat. Però què hi farem? Qualsevol dia és bo per dedicar un programa als musicals sanguinaris. I, de fet, aquest programa ja el teníem preparat per la temporada passada, però al final no el vam poder fer, i el vam reservar per més endavant. I ja ha arribat el dia. No m'enrotllo més i comencem, que avui tenim moltes cançons i m'agradaria que les poguéssim escoltar totes. En Joan Bosch preparadíssim a la part tècnica i aquest... I aquest que us parla, en Jordi Serra Ribogent, aquí rere els micros, amb tots els apunts i fitxes al damunt de la taula, a punt per començar. I comencem ja amb la primera cançó, que pertany a un musical basat en la saga de pel·lícules de culte de la dècada dels 80, The Evil Dead, que traduït en català seria com Els Malvats Morts, dirigida per en Sam Raimi, que aquí la van titular com a Possession Infernal. Una saga de pel·lícules amb tots els ingredients típics i tòpics del terror. Això sí, amb un punt de comicitat i un cert to paròdic, que és molt més accentuat al musical que a la pel·lícula original, que no és de gènere musical, que quedi clar, eh? La pel·lícula original és només de terror. Sí? De què va aquesta pel·lícula? De què va aquest musical? Doncs un grup de noies i nois van a passar el cap de setmana a una casa abandonada enmig del bosc, tot molt típic. Allà dins, concretament al soterrani, hi troben un llibre antic, el Necronomicon Ex Mortis, que si se'l manipula pot fer despertar forces malignes en conseqüències imprevisibles del que pugui acabar succeint. I la curiositat va matar el gat, com diuen. Aquests nois i noies el manipulen i després passa el que passa. Assassinats sanguinaris, serres mecàniques plenes de sang, possessions infernals d'espectres que entren al cos de qui no haurien d'entrar, i morts, moltes morts, i resurreccions en forma de zombis malignes, i un protagonista, l'Ash, que lluita contra les forces del mal per intentar sobreviure. Tots aquests són els ingredients d'un musical paròdic basat en la saga de pel·lícules, com us hem dit, The Evil Dead, d'en Sam Raimi. La paròdia arriba a l'extrem que fins i tot el cèrvol, el cap de cèrvol que hi ha penjat a la paret del menjador, també parla, canta i participa en alguns números musicals. Ben curiós. En Christopher Bond, en Frank Cipolla, la Melissa Morris i en George Remblatt, quatre amics molt fans de The Evil Dead, van ser els creadors d'aquest musical. I entre els quatre van composar les cançons i escriure les lletres i el llibret. Es va estrenar a Toronto l'any 2003 i el 2006... O sigui, era que s'emanaven una mica les dates. I el 2006, després de l'èxit aconseguit al Canadà, va entrar per la Porta Gran a l'Off-Broadway de Nova York. S'ha representat a diversos països arreu del món i se segueix representant. De fet, l'any que ve es podrà veure a Àustria i Alemanya pel que fa a Europa i també a Austràlia, on se'n farà una gira per tot el país. L'any 2012 es va poder veure a Madrid, en castellà, en una sala del cinema Cinépolis que es va adaptar per acollir aquest musical i que jo vaig tenir l'oportunitat de veure i que recordo com un musical molt trencador, molt esbojarrat, però sobretot molt sanguinari, amb molta, molta, molta sang artificial, la veritat. I, a més, també el musical estava protagonitzat per en Pablo Puyol, que en Pablo Puyol ara el podem veure de Harry Houdini en el musical Houdini, que es pot veure a Madrid, a la cartellera madrilenya. A poc a poc, amb els anys, aquest musical s'ha anat convertint en un musical de culte, amb milers i milers de fans arreu del planeta, i fins i tot hi ha qui diu que és el nou The Rocky Horror Show. De fet, hi ha un número musical, el que ara mateix escoltarem, que s'ha convertit ja en una coreografia icònica dels musicals i que els espectadors, quan van a veure aquest musical, es posen de peu i el comencen a ballar. Una mica com el mateix que passa amb el Time Warp, la dansa del temps del The Rocky Horror Show, que, per cert, el Time Warp l'anomenen a la cançó que ara escoltarem i ells diuen que la seva és molt millor que el Time Warp, que el Time Warp. Els que sapigueu anglès, pareu bé l'orella perquè detectareu doncs, la referència que fa aquesta dansa del temps del The Rocky Horror Show.
En aquest cas, els qui ballen i canten són zombis, acompanyats d'altres forces del mal. I d'aquesta coreografia fins i tot en podeu trobar-ne tutorials al YouTube que us ensenyaran pas a pas a ballar-la. Es tracta de la cançó Do the Necronomicon. Fem el Necronomicon. Que ara mateix l'anem a escoltar i si voleu ballar-la, encara que no sapigueu la coreografia, vosaltres mateixos. La qüestió és moure el cos tal com fan, amb tanta marxa, tots aquests morts vivents. Escoltem-la.

0: Una planta carnívora de nom Audrey 2 és la protagonista de la cançó que ara mateix escoltarem. L'Audrey 2 és la planta carnívora del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, un musical de culte estrenat a l'Off-Broadway el 1982 i que està basat en la pel·lícula de sèrie B del mateix títol, dirigida per en Roger Corman l'any 1960. La composició musical de La petita botiga dels horrors va anar a càrrec d'un aleshores desconegudíssim Alan Menken, molt abans que es convertís en el compositor predilecte de la factoria Disney durant la dècada dels 90 i autor de les bandes sonores de pel·lícules com Aladdin, La vella i la bèstia, El geperut de Notre Dame, Hèrcules o La sireneta, entre d'altres. En composició musical de l'Alan Menken i lletres i llibret d'en Howard Ashman, es va estrenar, com he dit abans, a l'Off-Broadway el 1982, aconseguint un gran èxit tant de crítica com d'acceptació per part del públic. L'any 1983 es va estrenar a Londres, al West End, i des d'aleshores ençà s'ha convertit en un dels musicals més representats arreu del planeta, i no tan sols a nivell professional, sinó que hi ha moltes universitats, instituts, col·legis, centres culturals, centres cívics als Estats Units i arreu del món que l'han representada en alguna ocasió com obra de teatre de final de curs. A nivell professional, tant a Barcelona com a Madrid s'han pogut veure diversos muntatges, però el pioner va ser en català, a Barcelona i de la mà dels de Goy de Gom a la dècada dels 80. L'Audrey 2 és una planta exòtica que un dia en Seymour compra... En Seymour, que és el protagonista d'aquest musical, compra a un xinès. Des que compra aquesta planta, la vida d'en Seymour i del seu entorn laboral canvia molt favorablement. Com si del geni de l'Aladí es tractés, la planta ofereix al seu amo tot el que ell desitja. Entre els seus desitjos, que l'estimi la noia de qui està profundament enamorat, l'Audrey 1. A canvi, però, haurà de pagar un preu: alimentar aquesta planta amb sang i carn humana. Del muntatge original de 1982, el de l'Off-Broadway, ara n'escoltarem el tema musical Feed Me, Alimenta'm, moment en què en Seymour descobreix que l'Audrey 2 parla i moment en què arriben acords per forjar les bases del seu pacte sanguinari. I tot a ritme de rock and roll. Escoltem-lo. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do. Thanks to you, sweet Petunia. Mushnick's taken a junior. And someday when I own this whole shop, I'll remember I owe it to you. Who cares if I've been a little on the anemic side these past few weeks? So what if I've had a few dizzy spells, a little lightheadedness? It's been worth it, old pal. Tui, I'm a little hungry. I'm go down to Schmendrick's and get a bite to eat. I'll see you later.
1: Feed me.
0: I beg your pardon?
1: Feed me.
0: Tui, you talk. You open your trap, your thing, and you said...
1: Feed me, Quailbone, feed me now.
0: I'll run down to the corner and pick you up some nice chopped sirloin.
1: Must be blood.
0: Tui, that's disgusting.
1: Must be fresh.
0: I don't want to hear this.
1: Feed me.
0: Does it have to be human?
1: Feed me.
0: Does it have to be mine?
1: Feed me.
0: Where am I supposed to get it?
1: Feed me, Seymour. Feed me all night long.
2: That's right, boy.

0: to go get it!
1: I ara a continuació escoltarem dues cançons, primer una i després l'altra, que tenen en comú que pertanyen a dos musicals creats a partir de dues llegendes negres. L'una dels Estats Units i l'altra d'aquí, de casa, catalana. I totes dues són força sanguinàries, la veritat. Comencem per la dels Estats Units. La llegenda negra de l'assassina de la Mestral o la boja de la Mestral, que era com anomenaven a una noia que es deia Lizzie Borden, que a finals del segle XIX va ser acusada de matar a cops de destral el seu pare i la seva madrastra. Se la va jutjar i, al no haver proves contundents, se la va considerar no culpable. Això sí, va viure la resta de la seva vida repudiada pels seus veïns, que sempre la van considerar culpable. A partir d'aquesta llegenda, l'Steven Cheslick de Meyer, l'Alan Stevens Hewitt i en Tim Maynard van crear el musical Lizzie, que es va estrenar l'any 2009. Un thriller musical pensat per a quatre actrius i sis músics, a ritme de rock, que és una poderosa declaració feminista que s'endinsa en la misteriosa ment de la Lizzie Borden i que especula els motius que la van portar a cometre aquells assassinats. La pèrdua de l'herència, l'opressió, els abusos sexuals, el desequilibri mental producte de tot plegat. Actualment, aquest musical es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona de la mà de la companyia Les Viage, formada per les actrius Alba Grau, Clàudia Añor, Gemma Maus i Candela Díaz Sanz i la directora Alba Collado, que a part d'interpretar i dirigir l'espectacle també es van fer càrrec de la seva traducció i adaptació al català. Aquest muntatge, amb sis músics tocant en rigorós directe, es va estrenar la temporada passada i va rebre molt bones crítiques tant per part del públic com de la crítica especialitzada. La cançó que ara escoltarem és una cançó clau en el musical Lizzie. És el moment en què el pare de la Lizzie ha tallat amb un cop de destral el cap a tots els coloms de la seva filla com a venjança al descobrir que a la Lizzie li agraden les noies i no els nois com ell preferiria. És en aquest moment quan la Lizzie decideix venjar la mort dels seus coloms i, curiosament, ho farà amb un cop de destral. Amb un cop de destral, ella també acabarà amb la vida del seu pare i la seva madrastra. Els ha tallat el cap, és el títol de la cançó que ara escoltareu, de la versió catalana del musical Lizzie, que aquests dies encara es pot veure a Barcelona, al Teatre Gaudí.
2: Senyoreta Lizzie! El seu pare no les vol tornar a veure a vostè i a la senyoreta Russell, el graner mai més.
3: Maggie, què hi tens aquí?

A partir de la llegenda negra de la Lizzie Borden, també se n'han fet novel·les, còmics, pel·lícules de ficció, documentals, sèries de televisió i fins i tot hi ha una banda de heavy metal dels Estats Units que es diu Lizzie Borden en honor a aquesta antiheroïna i figura important del folklore nord-americà. I deixem els Estats Units d'Amèrica i ens quedem a casa, on també hi tenim les nostres llegendes negres que han inspirat musicals. En aquest cas, un musical autòcton fet 100% a casa que porta per títol La vampira del Raval. Ambientada a la Barcelona de principis del segle passat, ens parla, en clau de musical burlesc tragicòmic, de la tenebrosa vida de l'Enriqueta Martí, personatge real que segrestava, prostituïa i sacrificava nens i nenes del barri del Raval a fi de satisfer les necessitats eròtiques i terapèutiques de l'alta societat barcelonina. El segrestament de la nena Teresita Guitart serà el punt de partida del final de la vampira i les seves activitats sinistres. Sobre aquesta llegenda de Barcelona se n'han escrit un munt de llibres amb teories de tota mena, alguns purament historicistes i escrits amb molt de rigor, d'altres especulatius i amb molta ficció pel mig, i fins i tot un convidat nostre, en Lluís Danés, que uns anys enrere va ser director d'aquesta casa, en la seva vessant com a director de cinema l'any 2019 va rodar una pel·lícula titulada La vampira de Barcelona, que es va estrenar el 2020 i que va guanyar 5 premis Gaudí de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques de Catalunya. Però bé, centrem-nos en el musical. La vampira del Raval, en composició musical de l'Albert Guinovart, compositor de grans èxits del teatre musical català, com Maricel, Flor de nit o Gaudí, entre d'altres, es va estrenar el 14 de desembre del 2011 al Teatre del Raval de Barcelona. Les lletres de les cançons i el llibret van anar a càrrec d'en Josep Arias Velasco, i el repartiment encapçalat per la Mercè Martínez, que interpretava l'Enriqueta Martí, la vampira del Raval, comptava amb actors i actrius tan coneguts com en Pep Cruz, en Roger Pera, la Roser Batalla, en Mingú Ràfols o l'Òscar Muñoz, entre d'altres. D'aquest musical n'escoltarem un tema titulat Somnis de puresa, en què la vampira del Raval ens explica, obrint-se en canal, com li ha anat a la vida i com ha arribat a fer tot el que ha fet. D'alguna manera, amb aquesta cançó, interpretada per la Mercè Martínez, es pretén mostrar qui era l'Enriqueta Martí, qui era l'ésser humà que hi havia rere o dins el monstre de la vampira del Raval. I el que escoltareu és un fragment extret d'una actuació que la Mercè i l'Albert Guinovart al piano van fer en un programa de TV3, on van anar a promocionar l'espectacle, perquè, malauradament, del musical La vampira del Raval no se'n conserva cap enregistrament sonor.

0: dijous a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Tot ens va bé.
1: I després de la vampira del Raval li toca el torn al vampir per excel·lència, i no del Raval, sinó de Transsilvània. I és que en un programa dedicat a la sang no hi podia faltar algun personatge dels de sang blava. I si a més de tenir sang blava, aquest noble sent passió per la sang dels altres per tal de continuar vivint després de mort, més clar no pot ser que em refereixo al comte Dràcula, personatge literari creat el 1897, per l'escriptor irlandès Bram Stoker, a partir de llegendes de vampirs del folclor popular de l'època, entre elles la llegenda del príncep de Wallàquia, Vlad III, també conegut com a Vlad Dràcula i amb el mal nom de l'Empalador. A partir del Dràcula d'en Bram Stoker, a part de moltes pel·lícules, que n'hi ha un munt, també s'han fet diversos musicals arreu del món, entre els quals en destacarem dos. D'una banda, un d'argentí, creat l'any 1991 per l'Àngel Mahler i en Pepe Cibrián Campoy, un espectacle que amb el pas del temps i les seves contínues reposicions s'ha acabat convertint en un musical de culte a l'Argentina. I d'altra banda, un de nord-americà, amb composició musical d'en Frank Wildhorn i lletres i llibrets escrits mà a mà per en Don Black i en Christopher Hampton, que es va estrenar a Broadway el 2004 i del qual també s'han pogut veure versions, diferents versions, a diversos països del món com Àustria, Alemanya, Itàlia, Japó, Sèrbia, Nova Zelanda, la Xina i sobretot, remarco, sobretot a Corea del Sud, on es veu que deu agradar molt aquest musical perquè ja s'ha representat 4 vegades en diferents temporades teatrals i no continuades. D'aquest Dràcula, del muntatge original de Broadway del 2004, ara escoltarem un tema titulat Fresh Blood, sang fresca, moment en què el comte Dràcula necessita sang desesperadament, està amb el mono, i la primera que troba és la d'una mare jove i el seu fill petit, els qui, sense cap mena de miraments, el xucla amb els seus ullals tota la sang que tenen.

I ara anem a continuació anem amb un musical que està basat en la primera novel·la que li van publicar, tot i que era la quarta que escrivia, a un escriptor considerat per molts, entre els quals jo m'hi compto, el gran mestre de la literatura de terror del segle XX. Parlo del gran Stephen King. I la novel·la en qüestió és Carrie, publicada el 1974, que ens parla de la història d'aquella jove adolescent amb poders paranormals que té una mare ultracatòlica que encara la veu com una nena i la resguarda de qualsevol mal, tot ignorant el tractament físic i psicològic que pateix la seva filla a l'institut degut a la seva innocència i ingenuïtat davant la vida. D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació cinematogràfica l'any 1976, dirigida per en Brian De Palma i protagonitzada per la Sissy Spacek en el paper de la Carrie i la Piper Laurie en el paper de la seva mare. I on hi sortia també un joveníssim John Travolta en un personatge secundari sense massa importància, la veritat, cal dir-ho. L'any 1988, partint de la novel·la de Stephen King i tenint en compte alguns elements característics de la pel·lícula, tres nois es van posar mans a l'obra i van crear Carrie el musical. Aquests nois eren el compositor Michael Gore, el lletrista Dean Pitchford i el lletrista Lawrence D. Cohen. I el musical es va estrenar en un lloc meravellós, realment un lloc meravellós, meravellós. El Royal Shakespeare Theatre, a la ciutat que va veure néixer en William Shakespeare, Stratford-upon-Avon. Uns mesos més tard es va estrenar a Broadway i des d'aleshores se n'han fet diverses reposicions tant a l'Off-Broadway com al West End de Londres. En aquest musical hi ha dos moments en què la sang és molt important. És molt important. D'una banda, la primera menstruació de la Carrie. Amb la mare ultracatòlica que té, per aquí tot és pecat, la jove no sap què és la menstruació i agafa un atac de pànic pensant que es morirà allà mateix després de tota aquella sangada. Les seves companyes, en lloc d'ajudar-la, riuen d'ella i en fan befa. Al cap d'uns mesos d'aquest incident, a la festa de final de curs, quan ella és coronada reina de la festa, tot molt yanqui, com veieu, li fan caure al seu damunt tota una galleda plena de sang de garrins que una colla de ganàpies s'han encarregat de preparar per tal d'humiliar-la en públic i riure's d'ella una vegada més. Després de tanta humiliació, la Carrie, i compte que us faré spoiler, decideix fer servir els seus poders telequinèsics per moure amb la seva ment objectes per venjar-se de tota aquesta colla de gent que li han fet bullying i s'han rigut d'ella. Provoca un incendi al lloc on es fa la festa i amb la ment tanca totes les portes i finestres perquè ningú pugui sortir del recinte. Aquest moment tan icònic, gràcies a la pel·lícula, és el que escoltarem ara en la seva versió de teatre musical.

The Destruction, la destrucció, del musical Carrie, de la reposició que es va poder veure l'any 2012 a l'Off-Broadway, que comença just en el moment en què cau la galleda de sang al damunt de la Carrie.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: El 1995 es va estrenar al Teatre Poliorama de Barcelona un musical que ens va marcar a molts i que és un dels hites de la història del teatre musical en català. Un musical fins aleshores desconegut per al públic de casa nostra. S'havia estrenat a Broadway el 1979, protagonitzat per en Len Cariou i l'Àngela Lansbury, i de fet, a partir del 2007 va guanyar molta popularitat arreu del món gràcies a l'adaptació cinematogràfica que en va fer en Tim Burton, protagonitzada per en Johnny Depp i l'Helena Bonham Carter. Estic parlant del Sweeney Todd, un dels musicals del gran Stephen Sondheim, que aquí nosaltres vam conèixer de la mà del director Mario Gas, en un muntatge teatral que va ser una meravella i que a mi, personalment, em va deixar amb la boca ben oberta, per diversos motius, per la música i les cançons creades per l'Stephen Sondheim. La història tan rodona i tan ben escrita per en Hugh Wheeler. Les interpretacions tan brillants de tot el repartiment. L'espectacular posada en escena i també tots aquells moments de sang tan ben recreats, amb tanta i tanta sang que es veia al damunt de l'escenari. De fet, us he de confessar que hi vaig anar amb un amic meu i ni ell ni jo no sabíem què anàvem a veure, excepte que era un musical dirigit per en Mario Gas. Sobre tot és un thriller musical que té com a protagonista en Benjamin Barker, un convicte acabat de sortir de la presó que arriba a Londres amb dos objectius. El primer, recuperar la seva muller Lucy i la seva filla Joana, i el segon, venjar-se del jutge que el va condemnar injustament a anar a la garjola. Canvia el seu nom i es fa dir Sweeney Todd. A Londres coneix la senyora Lovett, Mrs. Lovett, una venedora de pastissets de carn, qui li lloga al pis de dalt del seu establiment, on en Sweeney hi obre una barberia. Un dels seus primers clients és en Pirelli, un farsant que ven brevatges per fer créixer els cabells i que el descobreix. Tu no ets en Sweeney, tu ets en Benjamin Barker. Veient-se desemmascarat, amb la seva navalla, li talla la jugular i el mata. I no sabem què fer amb el cadàver de l'impostor italià, demana ajuda a la senyora Lovett, qui tindrà una idea molt brillant, però també molt sanguinària. I això, precisament això, és el que ara vosaltres escoltareu. Del Sweeney Todd en català, que es va poder veure el 1995 al Teatre Poliorama de Barcelona, ara escoltarem la cançó Mossèn, interpretada per en Constantino Romero com a Sweeney Todd i la Vicky Peña com a Mrs. Lovett. Cançó que escoltarem en català i entendrem paraula per paraula tot el que diuen i canten gràcies a la Roser Batalla i en Roger Peña, que van traduir i adaptar al català de manera excel·lent les lletres del gran Stephen Sondheim. Mossèn, anem-la a escoltar.
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell.
4: Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?

0: he dit. El preu de la carn com està? Si se'n troba?
1: Oi, que ho troba. Veig que ho troba.
0: Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.
1: I segur que el gust no es pot ni comparar.
2: Mrs. Lover, quina bona idea.
1: Oi, que això és malgastó.
2: Quin olfacte té per fer negocis.
1: És una idea.

0: desesperats, Mrs. Lovett. I s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn. Pasti aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes, o almenys escriptors.
1: La literatura et surt ara i els temps que som ara no es ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.
1: No, però si vostès

0: Quin botiguer?
1: Més lleuger.
0: Ballarí?
2: No tan fi.
0: Empleat?
3: Més salat.
0: Pescador?
1: Però tant no.
0: Guardacostes? Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però on acabes fort. Provi aquest en blanc, gairebé està franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor.

0: violinista?
1: Parlar-ne és de flautista.
0: Com ho sap?
1: Perquè és ple de forats.

0: com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic de pastor fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comprovi-ho si ho dubte és podrit.
1: Hàbil de seguir.

D'aquest son i tot de 1995 se'n va fer una reposició el 2008 i en castellà al Teatre Espanyol de Madrid, quan la direcció artística d'aquest teatre anava a càrrec d'en Mario Gas, director d'aquest muntatge. Va comptar amb alguns dels intèrprets de l'espectacle de 1995, entre ells la Vicky Peña, que repetia com a senyora Lovett, i en aquell cas, qui es va fer càrrec del son i tot va ser el Joan Crosses en lloc del Constantino Romero. En son i tot era l'alter ego d'en Benjamin Barker i també podia estar present al programa de la setmana que ve. I dic això perquè el programa de la setmana que ve tindrà com a temàtica personatges de musicals que tenen dues cares o fins i tot tres. Personatges que es fan passar per qui no són i personatges amb doble o triple personalitat seran els protagonistes del programa de la setmana vinent. Però el d'avui encara no l'hem acabat, però gairebé, perquè ja no ens queda massa temps. Ens queda només una cançó per escoltar, molt curteta, que pertany a un musical titulat Eating Raúl, menjant-nos en Raúl seria més o menys en català, basat en la pel·lícula de culte del mateix títol de l'any 1982. Una pel·lícula ambientada als anys 60 que ens parla d'un matrimoni, els Blunt, en Paul i la Mary, que tenen la il·lusió d'obrir un restaurant. I per aconseguir diners el que fan és seduir a nois joves, rarets o homes solitaris amb diners, i el que fan és se'ls emporten a casa seva, al seu apartament. Els engresquen i quan ve el moment de fer l'intercanvi sexual, a cops de paella... Mira. A cops de paella se'ls carreguen, els desplomen, els maten i els desplomen, els treuen tots els calés. En aquesta història també hi entra un personatge que es diu Raúl, que és el seu còmplice, que els ajuda a desfer-se dels cadàvers. Bé, no donem massa temps a explicar masses coses perquè també hem d'escoltar la cançó. Un musical amb molt d'humor, humor negre i molt macabre, que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1992 amb música d'en Jed Feuer, lletres d'en Boyd Graham i llibret escrit per en Paul Bartel i en Richard Blackburn. I ara sí, ja acomiadem el programa. A la part tècnica, en Joan Bosch, i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, qui us parla. Us donem les gràcies si ens heu estat escoltant. I si us he perdut alguna data o alguna dada, sapigueu que aquest programa el podeu tornar a escoltar a la web de Ràdio Arenys, a l'apartat, a la carta. Busqueu Tot ens va bé, que estem a baix de tot, perquè comencem amb la lletra T. I allà trobareu tots els programes que, a més, fins al dia d'avui, i que podeu tornar a escoltar tantes vegades com vulgueu. Res més, ara ja us deixem amb aquesta última cançó, que és molt, molt curteta, titulada igual que el musical al que pertany, Eating Raúl, menjant-nos en Raúl, que esperem que us agradi. Bona nit, que descanseu, i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys.
1: Bon amor, ja temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Busquem la previsió per les properes hores. Sergi Càrceles.
2: Hola, què tal? Estem tenint ja un final de dissabte més tranquil i ara esperarem un diumenge més assolellat a primeres hores del matí i al migdia. A la tarda es tornaran a formar nuvolades a la depressió central catalana, també a les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Prepirineu català. De fet, no descartaríem que hi haguessin alguns ruixats, encara que no seran gaire importants. Les temperatures demà pujaran un parell de graus, 3 graus, respecte al dia d'avui. I els canvis vindran a partir del dilluns. De fet, s'espera que hi hagin ruixats i tempestes molt importants al nord a partir de la tarda.
1: Els aiguats d'aquesta matinada han afectat també la mobilitat. La carretera N340 s'ha reobert a quarts de 8 del matí després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra i també pels cotxes que hi han quedat atrapats. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre les mateixes estacions de Sabadell Sud i Terrassa, estació del Nord, segons ha informat Renfe, que gestiona un servei alternatiu per carretera. I es registren també afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. Se circula per via única entre aquestes dues estacions i, en conseqüència, l'R2 Sud ofereix una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França, amb parada a totes les estacions. En clau cultural, aquesta hora arrenca la Diada de la Festa Major del Catllà, una diada en la qual hi participen la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona, que preveuen un programa de màxims. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

alegria un brindis ben entonat. Vull cantar les excel·lències d'un burro de qualitat. I el burro que vull cantar-vos és el burro català. Que és un ruqui, que és un asa i també se'n diu guarà. És molt fàcil distingir

fan dos pams. I veureu que les mantenen sempre dretes i tibants. Els uns són vius bondadosos i grossos naturalment. I el morro d'aquesta raça té una forma

cop i volta, no sabem per quin motiu. Milers de cotxes el porten al cul com un adhesiu. Per alguns és una broma irònica i intel·ligent. És donar la volta al tòpic i fer-ho bo i somrient.

veu que us hi digui, potser és que em sento cansat d'haver cantat massa himnes, no em sento necessitat. Però també veig una cosa sovint, si s'està

la ràdio les bombades. Si Esquerra s'aguanta dret, ni la cosa més preuada. El rei senyor ha caigut,

El rei senyors ha caigut i ara li retreu la filla que haurà d'anar escaiolat al casament de Sevilla. Si és que res s'aguanta dret, fens el més sagrat perilla. El rei senyors ha caigut, comprar es prenguem candela, que fins al més saberut pot clavar-se una gardela.

del compàs d'una sardana fins al dinar varen ballar i després d'una cargolada al peu d'un arbre se van assentar com fotia una calonassa.

Si es posava una dàlia i la infanta Doña Isabel en el xixi

0: I van fer escriure la padrina salvatge al clap del troisième.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que ha afectat a 3 persones, dues de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espai país d'acollida. L'alerta del pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Així ho ha assenyalat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on s'ha desplaçat per fer seguiment de l'episodi. Allà Espadaler ha explicat per què no es va enviar cap SAlert per avisar la població.
2: E-Alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs, Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: També ha afectat els aiguats a la mobilitat. La carretera N340 ha estat tallada al llarg d'aquest matí en dos sentits per acumulacions i inundacions. S'ha reobert a 7:45 i pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit també inundacions aquesta matinada i ha obligat a tallar diverses línies que s'han pogut reprendre amb horaris alterats cap a les 9. Parlant de mobilitat i de trens, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència en la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa, l'estació del Nord. Renfe està gestionant un servei alternatiu. També registren afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per una incidència en la infraestructura entre Castelldefels i el Garraf. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han fet diverses identificacions i han encapsulat un grup de manifestants de col·lectius antifeixistes en una banda de la plaça Sant Jaume que està blindada amb una dotzena de furgons policials a l'espera de l'arribada de simpatitzants de Save Europe Act. Està prevista una manifestació del moviment d'extrema dreta precisament a partir d'ara mateix, d'aquesta hora a les 7 de la tarda, mentre que diversos grups antifeixistes han cridat a palantar-li cara amb una concentració des de les 6. I en marxa també des de les 6, des de fa una hora, la Diada de Festa Major del Catllà, que es pot seguir en directe per les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

L'Adriana i el bròquil, un conte per nens i nenes de totes les edats. L'Adriana era una nena que menjava gairebé de tot, però hi havia una cosa que no podia veure ni en pintura: el bròquil. Un dia els pares de l'Adriana van haver de sortir de viatge amb urgència i van deixar la nena a casa de la senyora Margarita, una dona gran que vivia a la casa del costat. La senyora Margarita era molt amable i servicial i va acollir a l'Adriana amb molt d'afecte. «Què hi ha aquesta nit per sopar, senyora Margarita?», va preguntar l'Adriana. «Aquesta nit he preparat un guisat de bròquil deliciós», va dir la senyora Margarita. L'Adriana es va quedar blanca. «Què passa, nena? No t'agrada el bròquil?», va preguntar la senyora Margarita. L'Adriana va mirar cap a terra i va dir: «No, no el puc ni veure». «Per què?», va preguntar la senyora Margarita. «És molt lleig i té un nom horrible», va dir l'Adriana. «Llavors, no l'has provat mai? Doncs no saps el que et perds. El que jo preparo és màgic. Jo mateixa el conreu al meu hort». «Màgic?», va dir l'Adriana. «No m'expliqui contes, senyora, que jo ja sóc molt gran per aquestes coses». «Va, de debò? Tu mateix ho podràs comprovar, taula». Tot i que no es creia ni una paraula, l'Adriana li va picar la curiositat i es va acostar a veure el bròquil que havia servit la seva veïna per sopar. Però quan es va acostar, el bròquil va sortir corrents fins al plat de la senyora Margarita. «No deixeu que em mengi, senyora Margarita, no vull saber res d'aquesta nena tan desagradable que em diu lleig i diu que el meu nom és horrible», va dir el bròquil. L'Adriana es va quedar sorpresa, el bròquil l'havia rebutjat. Aleshores va començar a sentir-se culpable i a sentir pena per aquell petit tros de verdura. «Ho sento, bròcoli, és que jo...», va començar a disculpar-se la nena. «Senyora Margarita, aquesta nena és un cas perdut», va dir el bròcol, entre cinglots. «Et menysprea, només perquè no li agrada el meu aspecte». El bròcoli es va posar a plorar desconsolat. «D'acord, bròcoli, et provocaré i et provaré», va dir l'Adriana. «Molt bé, Adriana, això funciona així», va dir la senyora Margarita. «Ara has de repetir amb mi unes frases. Recorda que ho has de fer amb afecte perquè el bròcoli se senti bé, eh? Està bé, faré el que digui. Comencem. Repeteix amb mi. Bròcoli, bròcolet, que boniquet i simpatiquet». La nena ho va repetir i va menjar sense poder evitar riure's amb el vers. I per acabar, bròcoli, bròcolat, aquest plat ja el donem per acabat. L'Adriana va repetir aquestes paraules i tot seguit va menjar. «No hi ha més?», va preguntar l'Adriana. «Més versos o més bròcol?», va dir la senyora Margarita. «Estava deliciós, senyora Margarita. La veritat és que menjaria un plat més». Des d'aquell dia, l'Adriana no diu que no a res que hi hagi el seu plat abans de tastar-lo. Potser hi ha coses que no li agradin, però tothom es mereix una oportunitat, no creieu? Fins i tot el bròcoli.

la mare a trenc d'alba. Deixa fluir i em perdo pels camins de la vida. Deixo que el lliure albir sigui el batec del meu cor, desitjant no viure més primaveres tancades en el calaix del record, en el cresol del silenci parlarà l'ànima i, retrobant-se ella mateixa, retrobarà aquelles ànimes que, plenes de vida, han traspassat el llindar del nostre cau. Ànimes que, des d'aquella dimensió per nosaltres desconeguda, són l'aire que ens acarona i ens dona força per seguir el camí.

us deixo un poema de Roser Coto. On aniran les paraules que ingràvides en el vent a l'infinit es troben, aquelles que ningú escriu, aquelles que ningú enyora? On restaran les empremtes dels batecs de tants cors, de passions i tants amors, de joies i decepcions, de tants somiadors? On seran les petjades que trepitgen altres passes, que el temps impassible enfonsa sota l'ombra de l'oblit, sota llàgrimes dissipades? On trobaran refugi les històries no contades, els sospirs no escoltats, les mirades mai trobades, els desitjos mai complerts? Potser en aquell racó on l'eternitat s'atura i el silenci es fa present, allà romandran per sempre les ànimes de les paraules, les veus dels cors batents, les petjades ensorrades, les llàgrimes oblidades.

El poema nu de Josep Planaspachs. En acabar el poema, haureu de fer un esforç i esborrar-hi mentalment totes les lletres, qualsevol idea. Deixar-lo nu, com si fos galerada dels vostres profundíssims pensaments. Heu de ser furtadors de mots, pirates del nu paper. Heu d'esterilitzar amb les vostres paraules el cendrot que romandrà després com a caliu. Només així entendreu la màgia innata del mot, quan tot mot sigui el vostre mot. Mireu ara el poema, despullat, quiti de tot servei i malaltia, vestiu-lo tal com us plagui, vosaltres sou versemblantment els millors versaires. I amb el poema buit de versos, ple dels vostres, ja de tots, no us farà por del paper la blancúria quan s'acosti l'instant de reflectir-vos dins de mi i escriure junts la vida imaginable.

Us deixo un poema de Joan Armengol. Soc sol, és tard, projecto en el mirall de la insensatesa, de les cansades ombres del no ser, els contratemps immòbils que traeixen el pa d'àngel dels ulls amb mans i peus. Soc sol, és tard, destrio un a un els grans d'arena d'aquest desert eixut que en diuen temps, i em faig pedra de toc i em faig foguera mastegant pors i queixes a les dents. Soc sol, és tard, com tu passes en les soles gastades de camins que em manaven fins a tu. Duc un farcell de versos a l'espatlla i guardo un horitzó llunyà i menut. Soc sol, és tard, no sé qui sóc i no sé què seré quan l'ombra que em trepitja les sabates emboiri el mirall vell, opac i espès, i em pinti el fred del cor sobre les galtes. Soc sol, és tard, m'empaltaré de tu, seny i bonança, cercaré sense fe oasis nous i faré casa lluny d'aquella platja on sense temps vam conèixer l'amor. Soc sol, és tard, i ara tinc fred.

plantar llavors. Un home va entrar en un local i va veure un senyor al mostrador. Encantat de la bellesa d'aquest lloc, va preguntar: «Senyor, què ven aquí?» «Els dons de Déu», li va respondre el senyor. «Quant costen?», va tornar a preguntar. «No costen res, aquí tot és gratis». L'home va contemplar el local i va veure que hi havia gerros d'amor, flascons de fe, paquets d'esperança, capsetes de salvació, molta saviesa, farcellets de perdó, paquets grans de pau i molts altres dons. L'home, encantat amb tot allò, va demanar: «Si us plau, vull un gerro, el més gran que tinguin, d'amor, tots els gerros de perdó i també, si pot ser, un pot gran de fe, per mi, els meus amics i la família». Llavors el senyor va preguntar-li, tot i que va entregar un paquet que li cabia en el palmell de la seva mà, l'incrèdul home va dir: «Però com pot estar aquí tot el que li he demanat?» Somrient, el senyor li va respondre: «En el local de Déu no venem fruits, només llavors. Planti-les».

de Joan Margarit, del seu poemari Des d'on tornar a estimar. Coneixement. Cavar entre les pedres, els terrossos i les arrels que mai no arrencaràs. Però aquest és el preu del que és profund. Cavar és religiós. És una forma de bondat. Cavar de nit, després d'agenollar-se i aixecar els ulls a les estrelles sabent que cal buscar-ho tot a terra. Com construir una casa, com escriure un poema i fins i tot des d'on tornar a estimar en aquell temporal de la memòria.

0: avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb dos poemes curts. El primer que recitarem és d'en Miquel Martí i Pol i el segon de la poetessa Joana Raspall. I per acabar, la Pimilian ens farà reflexionar amb una cita d'Alejandro Jodorowsky. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. Tan solemne de Miquel Martí i Pol. Tan solemne el crepuscle, no és pas més convincent. Part d'allà, de l'esclat, hi ha una nit com les altres. I tu que ho saps, no cal que t'hi giris d'esquena, esporuguit, potser davant el gran miratge. Pots mirar-te'l tranquil, indiferent, anònim. No durarà pas més que aquesta cigarreta.
1: De Joana Raspall, un haiku. Cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. Apilo versos com si fes escaleta per evadir-me.
2: Et diran boja, perquè ho estàs, perquè vas néixer amb el do de veure les coses d'una altra manera, i això els espanta. Et diran intensa, perquè ho ets, perquè vas néixer amb el valor ben posat per permetre't sentir-ho tot plenament, i això els intimida. Et diran egoista, perquè així és, perquè vas descobrir que tu ets el més important de la teva vida, i això no els convé. Et diran de moltes maneres, amb molts judicis durant molt de temps, però estigues ferma en tu i en el que vols, i et prometo que un dia et diran gràcies per existir.
0: Sàvies paraules, del Jodorowsky. Jo volia fer un comentari d'aquest, d'aquest savi, no? M'agrada quan parla de l'amor. A veure, he remenat, he buscat, i m'agrada quan diu l'amor... és desaparèixer i tornar la teva ànima en l'altra. També comentar que aquest personatge ens parla de la psicomàgia. Bueno, jo que em dedico a la psicologia i al creixement personal, esclar, m'atrapen aquests autors així, vull dir, gràcies per compartir-ho amb nosaltres i els nostres amics oients, i que consisteix en una tècnica terapèutica que combina els ritus dels xamans amb el teatre i el psicoanàlisi per provocar en el pacient una catarsi. I dieu, què creies, una catarsi? Doncs bé, la catarsi consisteix en arribar a aquell punt en el qual la persona connecta amb si mateix, amb el seu inconscient, i pot alliberar una pertorbació o una emoció que el pertorbi. Això seria així. No sé si heu de comentar alguna cosa més, Pi, per exemple?
2: Bé, jo...
1: És transcendent, oblidar-te'n de la teva ànima per retrobar-te amb l'altra, l'ànima és transcendent, però de fet, com a crítica, tots som una unitat. A partir d'aquest moment és molt maco, és poètic, però clar que la meva ànima està en tu i tu estàs amb la meva, perquè som una unitat.
0: Aquí ell l'ha clavat. Passa que has d'entendre que som una unitat, no? I a vegades ens confonem perquè, com que tenim aquest ego, llavors volem anar individualment a la recerca i no ens adonem compte que hi ha també un inconscient col·lectiu, o també hi ha, diguéssim, un inconscient que és la suma de tots els individus i que a vegades formen aquest internet intergalàctic i a vegades connectes amb coneixements que a vegades no són ni teus.
1: No, és la consciència col·lectiva. Hi ha una consciència col·lectiva. I això es posa de manifest en una situació. En unes eleccions, cadascú pensa de diferent manera. Però al final, el resultat global és el lògic.
0: Que a vegades no és l'esperat.
1: No. Evident. No, perquè l'ego et diu...
0: No.
1: Perquè l'ego et diu, no em convé això.
0: No em convé. Però, clar, dius, hi ha un ànimus col·lectiu que reflexa, una miqueta, aquest sentiment i aquestes emocions, no?, que tots tenim. Digue-li ànimus, digue-li ànima, digue-li inconscient col·lectiu. També m'agrada, i no vull passar per a la Roser Coto, quan parla de on restaran les empremtes dels batecs de tants cors, de passions i tants amors, de joies i decepcions, de tants somiadors. O sigui, parla també col·lectivament, fixa-t'hi, que parla col·lectivament. I on seran les petjades que trepitgen altres passes, no? O sigui, m'agrada el joc de paraules que fa, que entra i surt, i parla també com a col·lectivitat.
1: La Pi ens porta uns poemes que donen molt que pensar, però que són preciosos.
2: Sí, intento fer una bona selecció. Jo volia parlar de l'ego només un momentet per dir que en aquesta societat actual que vivim, l'ego potser està massa valorat. Som massa egoistes, perquè la paraula egoista, evidentment, ve una mica d'ego. Llavors, jo crec que en aquesta societat l'ego està...
0: De fet, aquí ja ens ho dius tu a la cita, eh? Et diran boja, et diran intensa, et diran egoista, et diran de moltes maneres, però al final et diran gràcies per existir.
2: Gràcies.
0: Això és molt maco,
2: existir.
0: Eh?
1: Això és preciós.
2: Això és preciós.
0: Gràcies per existir.
2: Gràcies per existir.
0: Jo, si me'n porto això...
1: Al final és un reconeixement.
0: Sí.
1: Al final és un reconeixement.
0: Doncs res, amics i amigues oients, gràcies per estar aquí, gràcies per existir, gràcies per també fer possible a la distància que nosaltres ens trobem aquí setmana darrere setmana per gaudir i per mostrar-nos una miqueta, un polsim de la nostra petita saviesa. Doncs amb aquestes paraules ens hem d'acomiadar. Res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins al proper programa.
2: Adéu-siau, fins al proper.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès ha tancat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat aquesta matinada. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais de acollida. L'alerta pel pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes, però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats de la passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. En plana de mobilitat, la carretera N340 s'ha reobert a quarts de vuit d'aquest matí, després que durant la matinada s'hagi hagut de tallar per inundacions en tots dos sentits entre el Vendrell i Torredembarra, a més de per cotxes que han quedat atrapats per les pluges. Pel que fa als trens, l'estació de Sant Vicenç de Calders ha patit inundacions aquesta matinada i això ha tallat el servei de diverses línies que hi passen. La circulació s'ha restablert amb horaris alterats cap a les 9 del matí. De fet, ara mateix la circulació ferroviària està interrompuda des de passades les 5 de la tarda a la línia R4 entre Sabadell Sud i Manresa i també hi ha afectacions a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europact. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer i són un grup més nombrós, mig miler de persones. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. D'altra banda, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, celebrarà la festa major d'aquí a dues setmanes i ho farà amb el dolç típic d'aquesta zona de Ponent, les orelletes. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Arriba el concurs, però fins ara no s'han deixat de fer tallers. El pròxim serà el dia 20 per a joves a partir de primer d'ESO. Els imparteix la Montse Valles, juntament amb la seva família.
4: M'agrada col·laborar amb el poble i, doncs, bueno, i a més a casa nostra som molt tradicionals. Es va presentar l'ocasió, parlant amb gent, dir que podríem fer un curset d'orelletes, perquè aquesta tradició s'està perdent. I aleshores el que s'intenta és recuperar les tradicions. Tant de bo hi hagués un altre grup, una altra família, que digués, doncs, nosaltres també volem fer aquest curset, no?
3: I aquest és l'objectiu, cada família amb el seu ingredient secret, però que no deixin de fer orelletes, això sí, amb l'oli de les Garrigues. Tot i que és l'excusa per trobar-se, el concurs és el dia 30 a l'Oleoteca.
2: Gràcies, Julen. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Aquesta cançó té exactament 19 anys. Fa 19 anys, abans de morir, la va escriure el Luis Aguilé. I más de lo mismo. Tristament, així anem. Mani que mani, per això. No cal dir un per l'altre. Bé, ara escoltarem a un grup que també va ser de la transició, o sigui, dels anys xipis dels 80, que a mi personalment m'agrada molt, que és Harcha, i la cançó es deia Libertat sin ira.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

La primera vegada que vaig sentir aquesta cançó, devia ser el 79 o el 80, en el Palau de la Música, que van venir aquest grup, que eren un grup d'estudiants andalusos, i em va agradar, perquè a més, per primera vegada, i això que jo ja he dit moltes vegades, que m'he criat molt entre gent d'Andalusia, per això me l'estimo tant, perquè em van ensenyar moltes, moltes coses de la seva cultura, però no havia vist mai la bandera andalusa, i tots els palcos del Palau de la Música estaven plens de senyeres banderes verdes i blanques, que és la bandera d'Andalusia. Bé, continuarem amb un altre andalús, el Carlos Cano, també de la mateixa època, super, super divertit, un home que cantava de meravella, que va cantar cobla, que va cantar vanera, bueno, en fi, va ser molt bo. I la primera cançó que jo li vaig sentir, i que a més crec que va ser la que li va donar nom, va ser La murga del Correlante.

Molt bé, en aquella època demanàvem que vuelvan pronto los emigrantes, els emigrantes d'aquí que estaven a Alemanya, o a Suïssa, o a França, o a Argentina. O... En fi, que el món, ja ho diuen, volta el món, gira el món i torna al born. O sigui que, más de lo mismo, sempre. Ara escoltarem amb una nena... Bueno, ja no deu ser tan nena, però era tan bufona i tan així. I per mi era divertit perquè deien que m'hi assemblava. La Rita Pavone amb ell...

que mona quan la veiem que baixava escales cantant aquesta cançó per televisió, eh? Que xulo. Bé, ara escoltarem a un gran dels grans, Magicà, en Jorge Negrete, que ens interpreta una cançó que a mi també em porta molt bons records. Juan Charrasqueado.

0: Sabies que...
1: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
2: Ràdio Arenys.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
7: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
8: Els diumenges a Ràdio Arenys, Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sador, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: México, quan la canta el Cristian i la Sònia Muntanyola, juntament amb el Quim, que és el marit de la Sònia, que toca la bateria i tal, la veritat és que fan un grup, tant si actua un sol com ella sola, com tots tres, la veritat és que ho fan tots dos, ho fan molt bé. Però és divertit perquè la Sònia, que és una persona encantadora a tots els nivells, persona més pancaire i més dolça que us heu tirat a la cara. Jo és que me l'estimo molt, perquè és, la veritat és que és una gran persona. Quan en Christian canta aquesta cançó, després, el de l'escenari, ella se'l queda mirant i diu, i ara què puc cantar jo? Com vulguem dir, millor que això que hi ha. Escolteu, la veritat l'hem posat moltes vegades, però de debò, que veure el Christian interpretant México, México, com que ho viu tant, o sigui, ho sent tant i l'escenari és tant la seva vida, doncs ho disfruta i ho fa molt, molt i molt bé. No perquè sigui el nostre Christian, que som molt afortunats de tenir-lo. ¿Vale? Vinga, doncs en Christian, México.

M'encanten les veus greus, però els falsetes em tornen boja. I en Christian té uns falsetes meravellosos. I la versió d'aquesta cançó, per mi, és immillorable. Que em perdoni el Luis Mariano, però a mi m'agrada més en Christian. Ara, a continuació, escoltarem una cançó que la primera vegada que vaig sentir va ser en el Teatre Grec. És en Serrat. I en Serrat sabeu que té cançons, té una cançó, per exemple,

resulta que la seva família, la seva mare era d'allà, i el pare de la seva mare tenia un carrusel abans de la guerra. I li deien el furo. Per això la cançó es diu El carrusel del furo. I llavors, quan el veien córrer per allà al poble, això ho va explicar ell, la gent del poble li deien «Ahí va el furico!». Doncs ara escoltem el furico cantant el carrusel del furo.

Bé, i ara escoltarem una cançó cantada en català per la Maite Martín i la Lídia Pujol. És una cançó del Lluís Llach. Aquesta noia, la Maite Martín, és una cantaora de flamenc. Jo també la veig. A mi, ja sabeu que m'ara la vaig anar a veure en un concert al Palau de la Música. M'encanta. Resulta que li van donar un premi com a cantant de flamenc a Andalusia. Van fer un concurs o un festival, o digueu-li el que vulgueu, i va guanyar ella. I em deia una que hi havia anat, diu, i el público decía, hay que ver lo que, bien que lo hace. Y la jodía es catalana, ¿eh? O sigui que...

catalana i parla en català. Evidentment, filla d'immigrants andalusos, no filla, filla i potser neta i tot, d'immigrants andalusos, i potser els seus pares ja eren d'aquí. Perquè tampoc és tan gran. Bueno, o sí, no sé, és del 65. Escoltem-les, el Maite Martín i a la Lídia Pujol.

0: Bé, i ara escoltarem una altra cançó que el Víctor Manuel li va fer a l'Anna Belén quan es van enamorar i que segueixen enamorats després de tants i tants anys. L'Anna Belén és el nom artístic, però l'Anna Belén en realitat es diu Pilar i llavors en Víctor Manuel li va fer una cançó tan bonica com aquesta, Canción para Pilar.
1: En medio del camino me senté, quemé las naves, me olvidé de pensar, y en el vacío nació esta canción.

Bé, doncs després d'escoltar aquesta cançó d'amor tan directa que li va fer Víctor Manuel a la seva dona, ara escoltarem, posarem una mica de marxeta amb un maresmeny de Mataró que tots ens estimem molt i que ens ha fet ballar moltíssim i que estarà sempre també dintre els nostres cors, que és en Peret, amb El Muerto era un vivo.

Molt bé. Doncs ara, després d'aquesta, posarem en Serrat amb una cançó que l'altre dia la Marina em va reclamar, em va dir, com és que no poses el Mediterrani? Doncs per tots nosaltres, l'altre dia vam posar Plany al mar, avui Mediterrani.

0: Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. L'episodi de pluges torrencials a l'Oeix Penedès i al Tarragonès ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, dues d'elles de gravetat. En el marc d'aquest episodi de pluges, que ha tingut lloc sobretot aquesta darrera matinada, ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra. També s'ha traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. L'alerta del pla Inuncat encara es manté activada i de cara a demà diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya preveu més tempestes però sense arribar als mateixos nivells d'intensitat. Tot això, el govern ha constatat que els aiguats d'aquesta darrera matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre el col·lectiu antifeixistes i simpatitzants del moviment Safe Europe Act. Un cordó de furgons policials separa un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència als simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al cap davant. A la plaça hi ha una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. En tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà la Fiscalia els missatges d'odi i racistes asseguren expressats en el transcurs de la concentració a favor d'aquest moviment Safe Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança s'ha assegurat per participar en l'activitat Festa al Dinar, que se celebra cada any en el marc de les festes majors alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. Pel que fa a mobilitat, la incidència en la infraestructura que ha provocat a partir de les 5 de la tarda afectacions a les línies de tren de Rodalies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 ha quedat resolta. A causa de l'avaria s'ha circulat per via única entre Castelldefels i el Garraf. En conseqüència, l'R2 Sud ha ofert una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França en parada a totes les estacions. Els regionals del Sud han circulat amb demores de 30 minuts de mitjana. La incidència s'ha solucionat passades les 8 de la tarda. Tot això és cap de setmana de grans cites castelleres, amb les diades del Catllà i l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà. Tant la d'avui del Catllà com en la de demà de l'Arbós hi participen les mateixes colles, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: Ràdio Arenys.

0: obrir els ulls.
1: Molt bé, que de pressa ha passat el temps i ja estem informats. I ara escoltarem la Glòria Lasso. Dies enrere vaig estar veient, no sé si era el Netflix o Prime, La signatura pendiente, que és una pel·lícula que a mi t'he robat el cor no sé quantes i quantes vegades li he arribat a veure, perquè, clar, és molt de la meva època i és una història molt... Vaja, que em va molt. I la música és una cançó d'una cantant que solíem cantar nosaltres, de la Gloria Lasso, Luna de Miel.

De la mateixa època, l'altre dia vam posar el Domenico Modugno, italià, amb el Viejo Frac. Avui l'escoltarem pel nostre Ramon Caldú, que tenia aquella veu tan meravellosa i que la interpreta de meravella, el Viejo Frac.

I ara aquesta cançó li vull dedicar a la Txarín, perquè és una cançó molt xula, madrilenya, i em ve de gust de dedicar-li al Pepe Blanco i la Carmen Morell, ens interpreten Me debes un beso.

0: Bé, i ara escoltarem en Raimon amb una cançó, perquè es va fer un festival en memòria, un concert, en memòria, no era concert, era festival perquè actuaven altres, en memòria del José Luis Blanco, aquell noi, l'últim que va matar la ETA, aquell noi que van tenir... I van fer un festival a la plaça de les Ventes de Madrid, en memòria, com si diguéssim, no? Llavors va sortir en Raimon i va explicar que cantaria la cançó aquesta de El País Basc, i la cantaria en català, però amb el català que els que en diem, que ells en diuen valencià, però que és el català. El va xiular la gent quan va dir això, i va haver molta gent que el va xiular. Ell, però, va continuar cantant. I quan va acabar la cançó, va sortir el José Sacristán, molt indignat, dient que no entenia els cafres aquests que xiulaven un bé cultural com és una llengua, i que, a més, doncs, estava amb tot el seu dret de cantar-la en català o en la llengua que hagués sigut. Coses que passen, que ara passen, eh? En Raimon amb el País Basc.
1: En 1967 jo vaig estar al País Basc per primera vegada i em va causar una forta impressió. Aquelles impressions, allò era el mes de maig, les vaig portar a una cançó que porta com títol País Basc.

Molt bé, doncs després d'haver escoltat el País Basc d'en Raimon, escoltarem una altra cançó que jo li vull dedicar a una persona que fa molts, molts anys que ja no hi és. Era un tiet meu, estava casat amb una germana de la meva mare, que el meu avi, quan li va dir que es volia casar amb ell, la meva tieta tenia 20 anys, bueno, perquè era de fora, era de La Rioja, i el meu avi deia, se t'emportarà i no et tornaré a veure més, t'emportarà al seu poble. En fi, no se'l va emportar al seu poble. Al cap de 18 o 19 anys de ser casats, de viure amb ells i tot això, van ser dels que van emigrar al Brasil. Mai va tornar a La Rioja el meu tiet. Però quan sentia aquesta cançó s'emocionava vivint a Catalunya. O sigui que m'imagino que vivint al Brasil, allà on va morir, si la sentia, encara es deuria enyorar més. Per tu, tiet Víctor, allà on siguis, en La Rioja nacía.

Molt bé, que bonica, oi? Quin sentiment. Bé, doncs ara escoltarem pel Carlos Gardel Mi Buenos Aires Querido. Aquesta cançó jo la recordo de tota la vida, la cantava la meva mare. Clar, tenint en compte que el Carlos Gardel va morir a l'any 35, doncs als anys 40 aquestes cançons se sentien molt, i anteriorment a l'any 35 doncs eren el que ballaven quan anaven a ballar al Círcul de Sants. Per tant, Carlos Gardel, in memoria de tota aquella penya que l'havien ballat abans de la guerra, Mi Buenos Aires Querido.

Bé, i després d'aquesta bonica cançó, ara n'escoltarem una altra, més actual, però també que és preciosa. Bé, bueno, és actual, però és que el temps passa tan de pressa. De la pel·lícula La vida és bella, és una pel·lícula molt maca, però que jo només he vist una vegada i no la tornaré a veure perquè no m'agrada patir. La Noa i el Miguel Bosé ens interpreten la banda sonora de la pel·lícula La vida és bella.

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Escoltant Ràdio Arenys.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta bonica cançó, ara n'escoltarem una altra, que també és una història molt maca, és del Víctor Manuel, d'aquella parella que ara en diuen capacitats diferents, o alguna cosa així, que, bueno, si escolteu la cançó ja ho sabreu, però que aquesta parella era de veritat, i que es van casar, tenen fills estupendos i viuen feliços. Solo pienso en ti.

Molt bé, doncs després d'aquesta, ara tornarem a escoltar el Christian amb una cançó superdivertida. No és vida de rico.

Molt bé, doncs ara escoltarem una cançó també dels anys 40, també de les que jo recordo de tota la vida, que la meva mare les cantava. La meva mare era cantarina i jo molt més. Jo m'agenollava davant de la tele, pujava una cadira, m'agenollava la cadira i allà em teníem la ràdio, no la tele, la ràdio, escoltava totes les cançons i me les sabia totes. M'ha encantat sempre cantar. Aquesta cançó la cantava, la va fer en principi el Jorge Negrete, ara la canta el Pedro Vargas, és oi, nena? Doncs el Pedro Vargas, que li va fer el Jorge Negrete per una de les seves dones, la Maria Félix, Maria Bonita.

Molt bé, i ara una cançó que el meu primer amor em cantava quan es despedia. Ens donàvem la mà, eh? No ens fèiem ni un petó, només ens donàvem la mà i em cantava aquesta cançó de la Gloria Lasso. Buenas noches, mi amor.

Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa cançó n'escoltarem una altra també molt, molt maca, més o menys a la mateixa època. En José Guardiola, en Pepe Ucha, ens interpreta Les Fuentes de Montjuïc.

0: I després d'aquesta meravellosa cançó, que si tots esteu viatjant com jo, vaja excursió que estem fent pel món. Ara escoltarem Jimmy Fontana, un italià, que ens canta en català al món.
1: No, aquesta nit amor.

Bé, i ara escoltarem una cançó que l'escoltem moltes vegades, del Christian, i la va dedicat a tothom. Per descomptat, totes les cançons de tot el programa van dedicades a tots els oients que ens estan escoltant. Però aquesta cançó té un significat molt especial per la d'Elena. O sigui que, d'Elena, si ens estàs escoltant, per tu, en Christian t'interpreta No más boleros.

Bé, i el temps ha anat passant i ja tornem a estar a l'hora d'acabar. Amb la Martina al control i la Rosa Montner, us diem que si Déu vol demà passat tornarem a estar aquí per junts passar-ho molt, molt bé. I de moment us deixem amb una cançó del Pedro Infante, també el que diem. A mi m'agrada molt, jo crec que vosaltres també. Cucurrucucú, paloma.

coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes intenses per demà diumenge a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja amb registres que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, principalment al Baix Ebre i al Montsià durant la matinada i també al Baix Camp i la Ribera d'Ebre al matí. Les precipitacions intenses seran de caràcter local i afectaran amb menys probabilitat el Tarragonès. Això sí, no seran en principi comparables en quant a la intensitat a les de la darrera matinada. Precisament aquest episodi de pluges torrencials al Baix Penedès i al Tarragonès de la darrera matinada ha finalitzat amb un total d'11 persones ferides i 829 trucades al 112. L'incident més rellevant ha estat la caiguda d'un mur a Roda de Barà que ha afectat a 3 persones, 2 ferides de gravetat. En el marc de l'episodi de pluges, que ha arribat a acumular 145 litres per metre quadrat en municipis com el Vendrell i 136 a Torredembarra, també s'han traslladat un centenar de persones del càmping Art de Barà i un centenar de persones més d'una discoteca del Vendrell en espais d'acollida. A tot això, el govern ha constatat que els aiguats de l'aquesta passada matinada han superat les previsions i s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per refer els desperfectes. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça Sant Jaume de Barcelona en dos per evitar el contacte entre col·lectius antifeixistes i simpatitzants del moviment Save Europe Act. Un cordó de furgons policials ha separat un grup de l'altre. Els manifestants antifeixistes han arribat primer amb un grup més nombrós, unes 400 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Quan començaven a fer gruix, els Mossos els han encapsulat en una banda de la plaça. Poc abans de les 7 de la tarda han fet acte de presència els simpatitzants d'extrema dreta, 100, segons les mateixes fonts, que directament s'han col·locat a l'altra banda, amb Toni Esteve, de Reconquista Espanya, al capdavant. A la plaça hi ha hagut una dotzena de furgons policials i més als carrers adjacents. A tot això, l'Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que elevarà a la Fiscalia els missatges que considera d'odi i racistes expressats en el transcurs d'aquesta concentració a favor del moviment Save Europe Act. D'altra banda, una concentració de desenes de persones ha forçat un grup de simpatitzants d'Aliança Catalana a marxar d'un dinar popular durant les festes d'Igualada. Un grup d'Aliança ha participat en l'activitat Festa al Dinar que se celebra cada any en el marc de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els han demanat que marxessin i després s'ha organitzat una concentració espontània amb pancartes antifeixistes que finalment han obligat els simpatitzants a marxar escortats per la policia. A tot això, en plana cultural, aquesta és un cap de setmana de grans cites castelleres amb les diades avui del Catllà i demà de l'Arbós. Aquesta tarda ha tingut lloc la diada de la Festa Major del Catllà i tant en la d'avui com en la demà hi participen les tres mateixes colles. Estem parlant de la Colla Vella dels Xiquets de Vall, dels Castellers de Vilafranca i la Colla Jove de Tarragona que preparen la gran diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

baby.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Say yo!

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. Hey girl.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda, aquesta vegada sense pluja, que ja en portem molts dies i està molt bé que plogui, però també està molt bé quan surt el sol, encara que ens ha fet una mica de vent aquests dies també. Mireu, us saludem des del control tècnic en Joan Bosch i en Carles Gràcia i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Us recordem que si voleu que tractem algun tema en específic ens podeu fer arribar un correu al a l'adreça saviaverda@radioarenys.cat. Avui tenim amb nosaltres un convidat a qui ja vam tenir en el seu moment, que és en Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser de nou al Sàvia Verda.
3: Hola, Imma, un plaer, ja ho saps.
2: Benvingut, molt benvingut, Jordi, de nou. Mireu, avui volem que ens expliqui els motius pels quals Tàrrega, Bellcaire, Tornabous, les Boges Blanques i el municipi de Bellpuig s'han unit per oposar-se a la planta de biogàs a la Sentiu de Sió, que l'empresa d'origen danès Covirgi vol desenvolupar junt amb ramaders locals de Lleida. Aquests cinc municipis han fet una sèrie d'accions legals conjuntes on, entre d'altres, demanen mesures cautelars que paralitzin el projecte que afecta, si no vaig errada, Jordi, corregeixes, a uns 27 municipis. Deixeu-me primer que us recordi qui és en Jordi i la seva trajectòria. Mireu, en Jordi és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Lleida i ha desenvolupat una carrera de 24 anys al cos de Mossos d'Esquadra, on va ser caporal. L'any 2019 va decidir interrompre aquesta carrera per dedicar-se plenament al servei públic des de l'Ajuntament de Bellpuig, on abans de ser alcalde havia col·laborat activament en diverses entitats del municipi i també impulsant activitats comunitàries diverses, com la creació, que això m'agrada molt dir, de la creació del Mag Galderic, que és qui s'encarrega de rebre les cartes que els infants escriuen als Reis Mags. En els seus dos mandats consecutius des del 2019, ell ha treballat i està treballant per promocionar el patrimoni històric, artístic i cultural. També ha liderat la memòria i la participació ciutadana per recuperar la memòria democràtica. Ha organitzat la primera consulta popular no referendària per donar veu a la ciutadania en qüestions de rellevància col·lectiva. Ell treballa per cobrir, diu, les necessitats bàsiques del municipi, fer-lo més sostenible, més just i més participatiu. Es declara antifeixista per convicció, cooperativista per elecció i historiador per formació. Jordi, deixa'm que posi una mica de context sobre aquest tema que parlarem d'aquesta planta de biogàs. Mireu, Lleida es percep com la granja de Catalunya, perquè es calcula que té més de 4 milions i mig de porcs, el que representa una mitja aproximada de 10 porcs per habitant, i a més també té la meitat de pollastres d'engreix de Catalunya. És la segona província en cens porcí més gran d'Espanya, només superada per Osca, que té 5 milions. I pel que fa als pollastres, té gairebé 12 milions d'aus d'engreix, és a dir, el 50% aproximadament de la producció avícola catalana i el 14% del total d'Espanya. I com us hem dit, aquesta empresa d'origen danès Covirgi vol fer aquesta planta de biogàs a la Sentiu de Sió. Al seu web, Covirgi diu que aquesta planta, a partir de la gestió dels residus ramaders i de granges locals, generarà energia sostenible a partir d'aquests residus orgànics, capturarà CO2 i generarà energia neta a uns 200 gigawatts anuals, el que equival aproximadament al consum de 23.000 llars, i també generarà aigua regenerada, més d'un milió de litres diaris, que posarà a disposició gratuïta dels ramaders i abocarà el sobrant al canal d'Urgell. Amb aquesta instal·lació diuen que pretenen impulsar la sostenibilitat i la continuïtat de la indústria ramadera de Lleida. Llavors, Jordi, per què us oposeu al desenvolupament d'aquesta macroplanta de biogàs a la Noguera? I que us afecta, bueno, doncs, com hem dit, Noguera, Urgell, doncs, a 27 municipis en total.
3: A veure, els motius són diversos. En cap moment hi ha una oposició al biogàs des d'aquesta part del país. El biogàs és una manera de gestionar les dejeccions ramaderes. Està claríssim que això és una bona gestió de les dejeccions ramaderes, la producció de biogàs. El que no estem tan d'acord és amb la dimensió de la instal·lació i amb, diguem, la casuística que envolta tota la producció energètica d'aquesta macroinstal·lació. En primer lloc, és un monstre d'instal·lació que, a part, aduint l'interès general doncs, des de la Generalitat de Catalunya, plenament legal, doncs, se li ha donat un tràmit d'urgència amb la qual cosa es pot instal·lar una macrofactoria d'aquesta envergadura amb sol rústic, sense haver de canviar els usos a nivell urbanístic d'aquest sol, amb la qual cosa la mateixa població ja doncs, està perdent, perquè amb qualsevol desenvolupament urbanístic, quan se tracta d'una activitat industrial, doncs, hi ha d'haver una reparcel·lació, hi ha d'haver unes sessions de zones verdes, d'equipaments pel municipi, tot això no existeix, tot això està encarat només a la construcció d'aquesta macrofactoria de biogàs. Nosaltres entenem que és una operació pura i dura d'especulació energètica, perquè, d'alguna manera, doncs, perquè sigui rentable, és a dir, si partim de la primera premissa, no? És a dir, efectivament, a Lleida hi ha un nivell de produccions, les tones de produccions de dejeccions ramaderes, d'acord? Que, d'alguna manera, també algunes, els pagesos ja les gestionen, aquestes dejeccions ramaderes, perquè ells ja fan un ús d'aquesta dejecció ramaderes. Per molt que ens donguin una taxa de tones de producció de dejeccions ramaderes, no totes, diguem, que no estiguin disponibles, perquè els ramaders ja fan una gestió d'aquestes dejeccions ramaderes a través de plantes de compostatge en algun cas. Per exemple, aquí a Bellpuig tenim una instal·lació avícola que té una planta de compostatge, ell mateix fa el compostatge. Per tant, els pagesos també ja s'espavilen amb les dejeccions ramaderes. Però, és a dir, totes les dejeccions ramaderes de la província de Lleida es poden vincular amb aquesta planta de biogàs o altres plantes de biogàs, perquè ja se'n fa un ús racional d'aquestes dejeccions. Llavors, el problema fossin les dejeccions ramaderes de Lleida i les plantes dimensionades a la realitat comarcal, aquí ningú diria res, perquè és que, d'alguna manera, efectivament, hem corregut responsables d'allò que generem, d'aquell residu que generem, que si es tracta correctament passa d'un residu a un recurs, perquè serveix, primer, per generar energia i després, doncs, perquè serveix el subproducte, serveix com a adob, en alguns casos, perquè també s'ha de matisar moltíssim aquests fangs que surten després de les... No tot serveix de la mateixa manera, no tot té una utilitat, vull dir que també es genera una quantitat de residu important. I aquí el que ens grinyola és això, és que per nosaltres és una operació d'especulació energètica, perquè aquesta planta doncs, arribarà aquí, s'instal·larà, serà un monstre a nivell de paisatge, a tots els nivells, i quan deixi de ser rentable, molt probablement aquests grups inversors desapareixeran del país i se n'aniran a fer altres coses a altres llocs del planeta.
2: Dos preguntes, ara, Jordi. Quan dius que és una macroinstal·lació, quants metres de sol està agafant o es faran servir de sol rústec? Més o menys. O sigui, quines dimensions? Ho dic per ubicar els oients, eh? Vull dir, estem parlant de quines... Perquè al seu web el que diuen és que això crearà al voltant d'uns 40 llocs de treball.
3: Sí, crearà uns 40 llocs de treball, però el que no diuen és... Hi ha dos factors aquí importants. És a dir, una planta de biogàs feta des de la base, des de la ciutadania, des de la mateixa producció de la dejecció ramadera, té una dimensió. Una macroplanta de biogàs com aquesta, destinada... De fet, et contesto, no tinc la data exacta, ara no recordo exactament...
2: No, era per una mica dir... Estem parlant de 1.000 metres quadrats, però, de 5.000 o de 500. No, és igual.
3: De bastants més. Però, és a dir, el problema és que perquè sigui rentable al nivell que ells volen que sigui rentable, perquè aquí és un model de negoci, perquè sigui rentable al nivell que ells necessiten que sigui rentable, amb les dejeccions ramaderes de Lleida no n'hi ha prou. Aquí es calcula que hi haurà un trànsit anual de més de 30.000 camions, repeteixo, més de 30.000 camions que alimentaran aquesta planta de biogàs, de dejeccions ramaderes procedents d'altres llocs del territori de Catalunya i de residus d'escorxadors, és a dir, de restes animals. Només d'aquesta manera poden contribuir a que allò sigui un model de negoci. Per tant, amb un model, amb un moment en què hi ha una crisi epidèmica important a nivell ramader, com és un brot de peste porcina, com és la grip aviar, que precisament aquí a Bellpuig, a final d'any, per les vols de Nadal, ne vam tenir un cas, que es van haver de sacrificar més de 350.000 gallines ponedores.
2: I que tots hem notat perquè el preu dels ous, entre d'altres factors, ha pujat per aquesta crisi aviar.
3: En aquest context trobem extremadament arriscat un trànsit de vectors de contagi de possibles pandèmies, diguem, animals, pel territori sense calguer. És a dir, no cal que ens portin 30.000 camions a l'any d'altres llocs del territori, 30.000 camions d'altres dejeccions ramaderes i de restes d'escorxador, de restes animals d'escorxador perquè sigui rentable la planta. Ningú s'oposa que hi hagi biogàs fet a partir de la dejecció ramadera local. Sí que ens oposem a un model de negoci que entenem que és un model d'especulació energètica que, a més, no repercuteix en el benefici del municipi de la Sentiu de Sió perquè, com he dit, doncs estan fora de les regles del joc a nivell de sòl, és a dir, de qualificació del sòl. Quan se qualifica d'industrial, doncs hi ha d'haver uns requisits que, en aquest cas, com que és un interès general,
2: sí, va ser una de les modificacions, no?, que es va introduir també per accelerar. Exacte. En el cas de les renovables, que quedés palès aquest interès general, el que permet, diguem-ne, anar més ràpid també, no? Al final, clar, és un tema d'acceleració que, bueno, que possiblement les renovables necessiten aquesta acceleració també, perquè ja anem tard.
3: Però sempre, fixeu-vos com sempre, la idea és boníssima. El que grinyola és com se porta a la pràctica aquesta idea. La idea del biogàs és sensacional.
2: Perquè
3: ningú s'ho posa al
2: biogàs. Vosaltres sabeu, Jordi, quines expectatives de retorn... Ho dic per clarificar alguna vegada alguns conceptes, que jo crec que han de quedar una mica clars. Quan es parla de retorn d'una inversió, això el que vol dir, des del punt de vista econòmic, ho explicaré com molt planer, és tu has invertit 100 i el retorn de la inversió vol dir que has recuperat aquell 100 i, a més d'aquell 100, guanyes un X% per sobre. Clar, llavors aquí depèn d'aquest quin és el teu percentatge, diguem-ne, de retorn que esperes, doncs pot ser un 6, un 8, o ja anem a doble dígit. Vosaltres sabeu si aquesta gent ja van a doble dígit? Perquè que la gent no s'oblidi, el retorn de la inversió vol dir que has recuperat la inversió i, a més, guanyes diners.
3: Una cosa molt simptomàtica és que han intentat, doncs... jo recordo aquelles pel·lícules de quan jo era jovenet i les pel·lícules del dissabte a tarda, que n'hi havia, algun dia era de pirates, altres dies era de l'oest, de cowboys, i altres dies eren d'exploracions, no? D'exploradors que anaven pel món i al segle XIX, aquelles aventures que ens agradaven tant de petit. I quan arribaven a una illa en què els habitants d'allà doncs, els pintaven, perquè era el moment aquell, no?, que representa que eren l'home blanc era aquell home civilitzador que portava la prosperitat, com si aquella gent no portessin mil·lenni vivint en aquella illa i vivint en una harmonia social i econòmica molt, molt, molt seua. Doncs hi arribaven i els ensenyaven els típics braçalets fets de vidre, no?, i el canviaven per coses. Doncs et dona aquesta sensació, et dona aquesta sensació que t'estan tractant d'aquesta manera. No? És a dir, ells han anat als municipis a dir, bueno, què li convé aquí? A veure, senyor alcalde, què li convé? Què vol que li fem? Li vol que li fem un centre cívic? Doncs li farem un centre cívic. Clar, a veure, això no és seriós. Estem al 21, som adults. La gent té opinió, té una manera d'entendre el món i té una manera de com vol que sigui el seu món. És a dir, el que no pot ser és que arribin aquests projectes sense escoltar gens a la gent que viu aquí. És a dir, no pot venir un inversor danès a desmuntar la nostra manera de viure, la manera de viure de la pagesia, a més, amb una planta que, efectivament, tindrà totes les salvaguardes, diguem, a nivell de salut i a nivell mediambiental i el que vulgueu. Però està clar que si no la munten, el nostre país no tindrà tants elements contaminants. M'explico? És a dir, perfecte, segurament complirem tots els requisits des d'un punt de vista d'emissions, de no sé què, però si no la munten, ja ho tenim, això. És a dir, no cal que ens garanteixin que compliran
2: amb tota la normativa. El que passa és que els purins continuen sent un problema a Catalunya. El tractament dels purins continua sent... No és a dir, no, sí, malauradament, sí, encara no estem al nivell que potser hauríem d'estar en quant a tractament de purins, que sí, després ens embruten els aqüífers i ens fan malbé el sol, sí, sí, sí, i...
3: Però fixa't quin canvi de paradigma. És a dir, comprem que el problema siguin les dejeccions ramaderes, d'acord? En lloc d'afavorir una política des de la Generalitat d'instal·lació de macroplantes per tractar aquestes dejeccions ramaderes, donem ajuts a les instal·lacions ramaderes perquè
2: facin
3: plantes de biogàs a la mateixa explotació que els genera gas que el poden cremar dins la mateixa explotació. S'ha acabat el problema. No cal aquesta operació d'especulació energètica, no cal aquesta pluja de milions, no cal tot això. És a dir, donem ajuts a que en saben, ne saben de fer les coses. Us pensem que no en saben, però en saben bastant.
2: No, sí, jo suposo...
3: És a dir, aquesta dejecció ramadera es tracti a la mateix, al mateix punt de generació, amb el qual no hi ha aquesta transferència, no es poden convertir en vectors de contagi, aquest pagès té una ajuda per muntar una microplanta de biogàs, passem de macroplantes a microplantes, de biogàs a la seva instal·lació. És que això no és rentable, és igual. Si al pagès l'ajudem per tractar les dejeccions ramaderes, al final el bé comú se'n veu beneficiat. És a dir, preferim
2: és obvi
3: que es doni una ajuda del 89, del 90%, perquè es pugui fer una instal·lació a la mateixa planta, que ja sabem que no rentable és d'un punt de vista econòmic, però tot el gas que generi, que el cremarà per poder produir energia per la teva pròpia instal·lació, tens un cicle tancat, tens una economia circular perfecta i deixes de tenir el problema de les dejeccions ramaderes que tenim ara. Que...
2: La qüestió és, perquè això em porta a fer-te una altra pregunta, és hi ha diners per donar aquestes subvencions? Hi ha pressupost per donar aquests ajuts?
3: Bueno, si les dejeccions ramaderes són un problema, l'hem d'abordar. D'acord? I abordar-lo no és afavorint una inversió d'un calibre tremendo, perquè són molts milions d'euros els que estan disposats a invertir, quan això sobrepassa la capacitat, no sobrepassa la capacitat, sinó que requereix més capacitat de gestió d'altres dejeccions ramaderes que no provenen de la zona. Perquè si al final, diguem, la vegueria de Lleida ha de tenir aquesta macroinstal·lació perquè hi convergeixi tota la dejecció ramadera de la vegueria de Lleida, bueno, pues, fins aquí podríem parlar-ne de si cal, no cal...
2: Per això jo feia aquesta introducció inicial de... escolta'm, Lleida és una comarca que concentra molta d'aquesta producció, doncs, tu estàs dient que es preveu un trànsit de camions de gran tonatge amb tot el que això comporta també a nivell d'emissions i a nivell d'ús d'infraestructures i de desgast d'infraestructures, etcètera, no?
3: Llavors, clar, tinguem en compte que abans d'arribar a la Centivia, la població de Bellcaire, que, bueno, pues que és una població de poc més de 1.000 habitants, que vull dir, tot això, al final és una qüestió de... Jo penso que és una qüestió de respecte, d'acord? És una qüestió de respecte. No pots donar per sentat això i pensar que la gent, a aquestes alçades de la pel·lícula, es quedarà impàvida dient, vale, pues això han dit que ha de passar i ha de passar, aquests temps han passat, la gent està empoderada, la ciutadania està autoorganitzada i autogestionada. I quan una cosa li grita, doncs s'autoorganitza i protesta, que és el que nosaltres hem fet. Des d'aquest punt de vista, és el que et deia, preferiríem que aquestes inversions anessin en plantes dimensionades a nivell comarcal, de menors dimensions, però que no calgui fer aquesta transferència de matèria primera, una matèria primera contaminant i una matèria primera que és vector de transmissió de malalties, d'acord, està perfectament bé. Si no passa, segur que... És el que deia abans, no? Si no hi és, segur que l'aire serà més pur.
2: Res no passa fins que acaba passant, això.
3: Exacte, això res no passa fins que acaba passant. La teoria de Murphy diu que si no pot acabar passant, passarà.
2: Exacte.
3: Per tant, bueno, pues, si parlem del problema són les dejeccions ramaderes, que aquí estem tots d'acord, anem a dimensionar unes instal·lacions d'àmbit comarcal, d'àmbit de vegueria, de l'àmbit que sigui, però que surtin per respondre amb aquestes necessitats de dejeccions. Per exemple, hi ha una iniciativa a Alcarràs feta pels mateixos ramaders, que a més és modèlica, ha estat modèlica a nivell europeu, perquè els mateixos ramaders d'Alcarràs que tenien un problema de dejeccions van dir algo hem de fer amb les dejeccions. Aquest és el model de plantes de biogàs que entenem que és el que surt de la base, el que surt de les necessitats dels mateixos productors i que autoorganitzats afronten el problema de les seves dejeccions, el tracten, produeixen biogàs, l'injecten a xarxa, igual que farà aquest. Però un inversor danès que vingui aquí a fer això, doncs
2: perquè
3: ens grinyola una mica.
2: Pel que he estat veient, diguem-ne, premsa que he anat mirant abans de l'entrevista, jo crec que ells van obtenir la primera llicència al Nadal, als voltants del Nadal, sí. D'aquest últim Nadal, i vosaltres, junt amb la gent de... Ara no recordo el nom de la plataforma de... Exacte, de Pobles Vius, gràcies. Una de les queixes és no hem tingut accés a una informació que hauria d'haver estat pública, no s'està respectant tampoc la distància mínima amb una de les granges existents, sí. Estan reivindicant o dient o explicant que hi ha centenars de municipis que s'han escrit en aquesta a aquesta iniciativa, i sembla que no és cert aquest nombre que estan donant, i fins i tot hi ha hagut noms que són inexistents, vull dir que són granges inexistents. Aquestes mesures cautelars que demanàveu, encara esteu pendents de saber si es posaran,
3: sí, de fet,
2: si es prendran?
3: Nosaltres, com a municipis, vam tenir clar, mira, ens recordo el dia, perquè era un dia molt, molt, molt emblemàtic. Ens vam reunir el dia 1 d'octubre a la nit en un dels ajuntaments dels quatre municipis inicials, perquè primer vam tornar a Ous, Bellcaire, Bellpuig i Les Borges, després s'hi va afegir Tàrrega, i allí vam decidir que el que nosaltres faríem seria un front comú, perquè entenem que hi ha eines legals i que com a municipis, com a ajuntaments, com a governs locals, havíem d'abanderar el que nosaltres creiem que és un tema de justícia del nostre país, per les terres de Ponent. I nosaltres ens trobem, aquests ajuntaments que ens trobem amb aquesta tesitura, el que vam fer va ser una mena de pacte, no una mena, sinó que vam fer un pacte de dir qualsevol iniciativa de biogàs que afecti un d'aquests quatre municipis, nosaltres farem un pla d'acció idèntic al que hem fet per la Sentiu de Sió. En aquest cas, la planta de la Sentiu afecta el municipi de Bellcaire. ¿Vale? Per tant, aquests quatre municipis, ara anem a pelar de Bellcaire. En breu està programada una Vilagrassa. Vilagrassa ho tinc. La planta de Vilagrassa estarà passat pel poble de Vilagrassa i a 2 quilòmetres o a 1,5 quilòmetres del terme municipal de Bellpuig. O sigui que aquesta la tinc aquí a la vora. Per tant, aquesta unitat d'acció també la farem contra la planta de Vilagrassa. És un projecte doncs, que afectés a les Borges o afectés a Tornabous, doncs també ens personaríem i plantejaríem aquest contenciós administratiu que hem plantejat contra el Tribunal.

0: un pla que el que fa és que pugui haver-hi empreses que es dediquin a fer aquest tipus de vivendes, que a més són vivendes que obligatòriament han de mesclar diversos estrats, diguem, a nivell social. I què fa aquesta normativa que tenen a Viena Ciutat? No és austríaca, és de Viena Ciutat. Doncs estableix un màxim del retorn que poden obtenir. Per això volia explicar el tema del retorn, perquè el retorn econòmicament pot ser molt lícit, però a vegades, quan és molt especulatiu, per això explicava, el retorn és el que tens a més quan ja has recuperat tota la inversió. Que tu vulguis un retorn, per això et preguntava, van a doble dígit? Perquè, clar, els retorns a doble dígit comencen a escanyar molt els projectes, els costos, etc.
1: Després tenim en compte una cosa, és a dir, amb el projecte que tu estàs explicant, aquest és un projecte impecable de col·laboració público-privada, és a dir, la col·laboració público-privada és fonamental.
0: Però des de fa 100 anys, Jordi, nosaltres
1: tenim un projecte dins de la comunitat energètica que és una cooperativa de col·laboració público-privada modèlic, és modèlic a nivell de comunitats energètiques perquè ho és, s'hi ha convertit per nivell d'expertesa i per tal com s'ha plantejat. En cap moment s'està dient que la cooperativa sigui negativa, no? Quan hi ha col·laboració, no colonització,
0: exacte,
1: privada sobre el públic, que és molt diferent. La col·laboració vol dir d'igual a igual, d'acord? I d'igual a igual se poden fer moltíssimes coses. I amb les empreses locals, des dels governs locals, municipals, fent moltíssimes coses. Per què? Perquè hi ha un respecte, hi ha un entendre la postura de l'altre, hi ha un entendre que hi ha un bé comú, que les nostres empreses locals, doncs al final acaben repercutint en la nostra comunitat, i hi ha un lligam que és molt estret, i això s'ha de fomentar. És a dir, no és que diguem que perquè hi hagi capital privat la cosa ja queda invalidada. No. Quan hi ha una col·laboració de tu a tu i quan és un projecte que tothom s'hi sent partícip, és perfecte la col·laboració público-privada, però aquí no hi ha col·laboració. Això és un cas de colonització, però pròpia quasi bé del segle XIX. Falta el salacot i el caçapapallones, però tot el més pràcticament hi és tot. I clar, és això el que d'alguna manera, si em permets l'expressió i em permeteu els oients, rebote a la gent.
0: I això, Jordi, jo et vull donar les gràcies per tornar a participar. Segurament en tornarem a parlar de com està evolucionant això. I aquest consell que ens dones jo crec que encaixa molt bé en com acabem sempre el programa, el Sàvia Verda, que és que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir entre tots, per nosaltres i per les generacions que ens venen al darrere. Moltíssimes gràcies de nou, Jordi, per haver estat avui al Sàvia Verda.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer.
0: I que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem, exacte, ens retrobem des del Sàvia Verda el proper cap de setmana. Gràcies a tots, a reveure.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos i tant de bo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i fins i tot m'agradaria que, si és possible, en algun moment poguessis oblidar-te de tot allò que ara mateix t'amoïna, de tot allò que et preocupa en el teu caparronet i que et submergeixis en un món molt més agradable, el dels bons records en forma de música i que aquí fem junts. Algú va dir... Un amic és una persona amb la que es pot pensar en veu alta. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, bona tarda. Soc el Manel, truco de Sant Celoni, i m'agradaria escoltar una cançó que es deia Solo tu, i em penso que la cantava un grup que es deia Matia Bazar.

0: solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más. Que bonic, oi? Sí, aquesta cançó agrada a molta gent a principis dels anys 80, d'un grup italià, Mattia Bazar, que, per cert, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment, van venir de promoció a Barcelona i, bueno, van ser molt amables. El grup s'havia format a Gènova el 1977 i, entre moltes d'altres coses, ens ha deixat Gino Paoli.
1: Sapore di sale, sapore di mare.

Estava pensant que els Cocos, que ja hi éreu al 1964, segurament no heu oblidat mai aquest Sapore di Sale, perquè va ser la cançó de l'estiu 64. Gino Paoli, mite de la cançó italiana melòdica. El vam conèixer amb aquesta cançó, però en va fer moltes més. Escoltarem fragments d'algunes de les més representatives.

Fa un moment dèiem que Matia Basar s'havia format a Gènova, doncs Gino Paelli també va morir a Gènova el passat 24 de març, als 91 anys d'edat. Ell va impulsar una nova concepció de la cançó d'autor, marcada per una escriptura més poètica, eclèctica i depurada, on les lletres es converteixen en protagonistes davant dels adorns vocals típics del bel cant.

Bueno, Gino Paoli va gravar més de 50 discos, però el seu reconeixement se centra principalment en les seves cançons d'amor, que, com poques, aconsegueixen transmetre també desamor i fragilitat. Evidentment, a banda del Sapore di Sale, un himne a l'estiu, a l'amor i a la nostàlgia, també hauríem de destacar una longa història d'amore sobre l'evolució de l'amor amb el pas del temps.

0: Una longa història d'amore, una llarga història d'amor.
1: Ora ja tardi.
0: Sobre l'evolució de l'amor amb el pas dels temps. Bueno, Gino Paoli també va fer la intensa Senza fine, que per mi és la millor, i m'agraden moltes d'ella. L'escoltarem després. Senza fine és una oda a l'amor etern. També Viu ancora, que parla de l'esperança i el desig de seguir endavant malgrat les dificultats. O Tu lasclo, una canzone que tracta sobre els comiats. Una de les seves més famoses, Il cielo in una estanza, de 1960, està inspirada en una prostituta de la qual Gino Paoli es va enamorar en un bordell de Gènova. Això va marcar un veritable avenç per a la música lleugera del país transalpí.